0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: i Cat Weekend.
1: Yo.

és la R, sóc la família. No hi ha confusió. Sessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una presa, però està feta a mida.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el F.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: I'm getting out of here.

out of here. Beat Zucchini.

0: Escoltes i cas.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

etapes, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he set bones que hi ha finals, però una redacció ens ja punts ja pas.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: La bona música amb Music Calaix.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
3: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits. Una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The Devil's Right Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més americana music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Fast Love. És una cançó composta i interpretada pel cantant britànic George Michael i publicada per Virgin Records el 1996. La cançó va rebre crítiques positives dels crítics musicals. Comercialment, la cançó va encancel·lar les llistes de 6 països. Escoltem George Michael, Fast Love.

Eros Ramazzotti és un cantautor italià. El seu tercer àlbum, Incerti Momenti, inclou el primer duet de tota la seva carrera, La Luce Buona, de l'Estela, cantada amb Patsy Kensi, vocalista del grup Eight Wonder. Al mateix disc hi ha Fantàstic Amor, una de les cançons que no poden faltar als seus concerts. Escoltem Eros Ramazzotti, Fantàstic Amor.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i recuperar sempre que vulguis el programa aquell any. I Feel It Coming és una cançó del cantant i compositor canadenc The Weeknd, amb la participació del duet francès de música electrònica Daft Punk. Forma part del seu tercer àlbum d'estudi, Starboy, del 2016. Aquest la va coescriure i produir juntament amb Doc McKenney i Circuit, amb la composició addicional d'Eric Chedeville. Escoltem a The Weeknd i Daft Punk amb el tema I Feel It Coming.

Bonito és el quart àlbum del grup Jarabe de Palo. Va sortir a la venda l'1 d'agost de 2003. Escoltem un dels èxits de Jarabe de Palo, Bonito.

Al 96.3 de la FM t'acompanyem cada setmana fent un repàs a èxits i números 1 al programa aquell any. Nothing Gonna Stop Me Now és una cançó interpretada per la cantant britànica Samantha Fox i escrita i produïda per Mike Scott, Matt Atkin i Peter Waterman. Va ser llançada com el primer senzill del segon àlbum homònim de Samantha, Samantha Fox. Escoltem Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la 27a edició de la caminada per muntanya Serralada de Marina, que té lloc avui diumenge. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han comentat aquest fet.
1: Però és acumulat, com diem,
2: sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però

activitat tindrà lloc el pròxim 14 de juny. I també us informem que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, ha atès a 1.890 persones emprenedores i ha fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet. El programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. WhatsApp és una cançó interpretada per l'agrupació Four No Blondes. Va ser escrita per Linda Perry per a l'àlbum Bridges Bitter Faster More. Va ser llançada com el segon senzill de l'àlbum el 1993. La cançó va tenir èxit a les ràdios. Va aconseguir la posició número 14 al Billboard Hot 100. No obstant això, el senzill va tenir millors posicions arreu del món, arribant al primer lloc a Alemanya, Xile, Irlanda i el segon al Regne Unit i Austràlia. Escoltem els Four Non Blondies amb el tema What's Up?

Para que no se duerman mis sentidos és el tercer àlbum d'estudi del cantautor espanyol Manolo García com a solista. Va ser llançat al mercat el 7 de setembre de 2004. Es va comercialitzar en format de caixa recopilatòria, incloent-hi un DVD amb material audiovisual sobre les cançons de l'àlbum. Escoltem Manolo García, Para que no se duerman mis sentidos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. I recorda que si vols tornar-ho a escoltar, recuperar-ho, només has d'accedir a la nostra pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes trobaràs tots els programes fets fins avui. Radio és una de les cançons més populars de la banda irlandesa The Corrs i primer senzill del seu àlbum Unplugged, gravat al costat de l'orquestra de Dublín. El tema va ser interpretat als Premis Nobel de la Pau a Oslo i als MTV Europe Music Awards a Dublín. També es va versionar amb la BBC Orquestra al Nadal del 2000 i de nou amb l'orquestra de Dublín per BHO Presents, The Corrs Live in Dublín el 2002. Escoltem Radio.

La herida és una cançó del grup espanyol de rock and roll Héroes del Silencio, pertanyent al seu àlbum El Espíritu del Vino, publicat al 1993. És un dels temes més coneguts de la banda i va ser número 1 a les llistes d'èxits. Escoltem Héroes del Silencio, La herida.

Per avui marxem, rebeu la salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Per marxar ho fem amb Lady, és una cançó escrita per Lionel Richie i gravada per primera vegada per l'artista de música country nord-americà Kenny Rogers. Pertany a l'àlbum Kenny Rogers Great Hits. Es troba al número 60 del top 100 de tots els temps del Billboard. Que tingueu molt bona setmana. Us deixo amb Kenny Rogers, Lady.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Benusson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé.
3: Per aquí.
0: Actualitat.
2: Ui. En tinc diversa. I és actualitat, no opinió, com segurament dirà l'Ivan.
3: No, tinc actualitat.
2: Ted Lasso. Torne sí. A mitjans d'agost d'aquest 2026. A hores d'ara, finals d'abril, principis de maig en què estem, per mi és un error. De primeres, perquè crec que és una sèrie que va tancar molt bé i que tots els que l'han vist li tenim un record meravellós, i el que torni només pot portar a empitjorar-ho, en cap cas a millorar-ho. Per tant, veurem què és el que passa amb aquesta nova temporada de Ted Lasso. S'havia parlat molt de si hi hauria Jason Sudeikis o no de protagonista. Doncs finalment, finalment sí, seguirà sent Ted Lasso. Feminitzar una miqueta tot plegat, membres del cos tècnic, etc, etc, li donaran un toc i un gir en principi a l'argument, potser una miqueta també la figura de la dona i del futbol femení.
3: Sí que és veritat que aquesta quarta temporada potser sí que té més aire com de revival, no? Com de que
2: innecessari, absolutament.
3: Bueno, veurem. També t'hi dic, estan al darrere Bill Lawrence i jo estaria bastant tranquil.
2: Ningú és perfecte.
3: A mi, amb la tornada de Scraps, m'ha demostrat que sí, sobretot després de lo que va ser l'última temporada.
2: Però és que ja no és el que estigui bé o estigui malament. És que si una cosa tanque, no cal que la tornis a obrir, ja està. És que no cal.
3: Bueno,
2: no cal.
3: A nivell empresarial i a nivell financer, no, clar, segurament però... no pensin el mateix.
2: En aquest cas, me la porta bastant el que pugui ser a nivell empresarial. Està i bé. Com a simple espectador dic que no cal.
0: Molt bé.
3: Vale, jo... Ara és el meu torn, no? Ja puc?
2: Tenia més coses, però com que no me'n he apuntat...
3: No, digues.
2: No me'n recordo perquè no me'n he apuntat.
3: Vale.
2: Aquesta tampoc, però aquesta me'n recordava.
3: Jo crec que va ser una cosa que vaig pronunciar la setmana passada o fa dues setmanes. Vaig dir que miraria Severance.
2: No, l'has vist en una setmana.
3: He vist
2: de fet, en menys d'una setmana. Encara no ho entenc ara.
3: He vist Severance. I em feia mal al cap, t'ho he de dir.
2: Jo vaig dir que no era una sèrie per mirar en una setmana.
3: És no, encara així ha afectat a la meva manera de veure sèries, perquè jo sóc molt ja t'ho diré, molt assidu de l'Atracón, de mirar una sèrie del tirón, però aquesta sèrie és d'aquelles que quan s'acaba un capítol necessites una estona per pensar-hi bé i per organitzar tot el que has vist.
2: I tant.
3: I encara així m'he vist Severance en una setmana. Escolta, quina sèrie. Però quina passada de sèrie.
2: Mira,
3: en absolutament,
2: el pin aquí,
3: en absolutament tots els aspectes. O sigui,
2: estic molt content d'haver-lo descobert.
3: A mi m'ha semblat una meravella de sèrie. Estic molt ansiós perquè comenci la tercera temporada i aquí és on ve l'actualitat i em parles males notícies.
2: Jo no estic ansiós. Controlo no. la meva ànsia.
3: Jo és que vull més ja. Adam Scott ha dit diverses coses.
2: Protagonista.
3: Correcte. Adam Scott, protagonista, per cert, sí. Ha dit diverses coses. La primera... que ja sap com acaba la sèrie, perquè a més de protagonista és productor executiu i sap el full de ruta que hi ha a la sèrie. S'espera que aquesta sèrie acabi a la quarta temporada, ara tenint en compte la pausa que hi ha entre temporades, potser acabem al 2032, però bueno.
2: No passa res.
3: No passa res. A veure, si comencen a envellir, perquè Adam Scott ja té 50 i pico d'anys, vull dir...
2: Bueno, poden envellir
3: ens hi plantem
2: sèrie,
3: al 60 també. Molt ràpid.
2: Poden, home... Són 10 anys, llavors, 32, no falten 10 anys pels 32.
3: Better Call Saul va durar 10 anys de producció i creu-me que es notava del primer a l'últim capítol lo vells que estaven, No sé si van ser exactament tants, però van ser 8 o una cosa així, vull dir que...
2: Comencen a gravar la tercera temporada ara?
3: Sí, encara no han començat a gravar-la, però estan ahir a punt i tot el cast han dit que estan molt ansiosos de començar. Per tant, jo entenc que finals de 2027, segurament, ens n'aniríem ja.
2: És el que calculen, sí.
0: Molt bé, jo no tinc actualitat.
2: No passa res.
0: No, la veritat és que no.
2: No passa res. Jo tenia coses, però és que no me'n recordo.
0: Que no sé què és pitjor.
2: Bueno, no me'n recordo del que havia vist, però clar, jo vaig veient coses.
0: Clar, jo també, però no m'ho apunto.
2: Clar, això és el que passa. Abans jo recordo que a la Míriam jo li passava per Instagram, llavors jo ho tenia guardat allí i crec que ho començaré a fer servir. Quan tampoc Instagram no el fa servir massa, no te molestaré.
0: No.
2: Me serviràs de grup de WhatsApp amb tu mateix?
0: Molt bé,
2: serà això.
0: Molt bé, perfecte, a disposar sempre.
2: Gràcies.
0: Doncs a veure, avui la secció que fem, que l'ha preparat el Sergi, és sèries amb animals de protagonista o paper important.
2: Aviam. Matisos.
0: Vinga, ja comencem. Va.
2: No, com que fa molt de temps que fem aquest fantàstic programa, un sí. dels 150 millors programes de la xarxa de comunicació local i d'UAU Lleida Ràdio, sé del cert que no hem de gastar bales si no són necessàries. I en conseqüència el que he fet és no incloure aquí sèries d'animació protagonitzades per animals.
0: Val.
3: Perquè és una categoria a banda.
2: Perquè tindrem un programa fantàstic d'aquí unes setmanes amb sèries d'animació protagonitzades per animals. Matisos més enllà d'això. Clar, sèries què vol dir sèries protagonitzades per animals?
0: Exacte.
2: No vol dir que tinguin un guió en totes aquestes sèries. Sí que hi ha alguna sèrie, ja ho veureu, que hi ha com una veu en off que representa que és el propi animal, però el que he acabat veient és que per poder omplir 30 minuts d'aquest fantàstic espai, doncs havíem d'obrir una miqueta més mires.
0: Sempre va bé.
2: Sèries on els animals doncs, tenen un paper important. En algunes d'elles aquest seria el criteri.
0: Molt bé.
2: També he de dir una cosa. S'està perdent, eh?
3: Sí.
2: Pel que he vist, abans era més habitual en donar-los protagonisme narratiu als animals, no tant a dia d'avui.
3: Jo crec que això també va una mica de la mà amb allò que vam comentar al final del programa de la setmana passada, que és que jo crec que amb les condicions laborals i com s'està regulant tot, potser ja no està tan ben vist treballar amb animals. No sé, per exemple, se m'acudeix el del Mico Cappuccino que tenien a Friends, que, home, vist en perspectiva, no? Mm. Però potser et sap una mica greu per l'animal.
0: No.
3: Com, perdona?
0: Que és diferent un gos, per
2: a un,
0: exemple.
2: A un mico, sí.
3: Bueno, sí, depèn.
0: Pot fer d'animal de companyia, que ja és un animal de companyia.
2: No em ficaré a parlar de perspectives. Sí,
3: bueno,
2: a dia d'avui
3: sempre és interessant fer-ho.
2: Sí, però potser a micròfon tancat ho farem
0: més
2: llavors, calma i tranquil.
3: Llavors el que farem és parlar d'animals, de sèries d'animals, no?
0: Doncs vinga.
2: Alguna d'elles protagonitzades, és a dir, sí.
0: Clar.
2: Hem sigut fidels, no totes d'elles. Aquella clar vol dir que calla que anem just dos de temps i hem de començar a tirar.
0: Podem tirar.
2: Doncs, sisplau, el programa és teu.
0: Ah, molt bé. Doncs la primera sèrie que repassem és Dactari.

0: Aquesta sintonia sembla com les pel·lis que miro amb un pari de l'Oest.
1: És que les sintonies de la primera pàgina avui són fantasia totes, eh? T'ho dic.
2: No sé si és fruit de les perspectives o no, però... No tiraré d'aquí. No, la gran majoria de les que parlarem avui no es poden veure enlloc aquí. Val?
1: Jo n'he apuntat, jo tinc apuntades al guió algunes que he trobat capítols a YouTube, ja us ho aniré dient, doncs, quan és quina esquina, per si hi ha algú que vol...
2: Fantàstic. Llegir pots llegir tu?
0: No, o sigui, podria.
2: Ho he de llegir jo?
0: A mi, ens intercalem una cada un.
2: Ah, vale, fantàstic. Doncs, Dactari, m'ha vingut per ficar l'any avui.
0: Sí,
2: val?
0: Hi ha hagut un moment que anava a dir tot seguit, fins que he vist els parèntesis.
2: Home, perquè llegeixes sense concentrar-te, vas amb el pilot automàtic.
0: Sí.
2: Dactari, 1966. Ja se sent,
0: no es pot veure enlloc a Espanya.
2: No es pot veure enlloc a Espanya. Això no és el títol. El títol és Dactari, d'acord? 1966, no es pot veure enlloc a Espanya, no. Mars Tracy és un veterinari que dirigeix un centre d'estudi d'animals a l'Àfrica. L'ajuden la seva filla Paula, Jack Dane i Mike Makula. Tenen un lleó bisc anomenat Clarence i un ximpanzé anomenat Judy. Això no sé si ja és dins de l'equip o que estan curant, perquè tenen un lleó...
1: Ja, tenen, jo, quan he vist la capçalera d'aquesta sèrie, surt la típica capçalera, Starring, surt el nom dels actors, i també surten els dos animals, tant el lleó Clarence, i a més, Starring, Clarence, de, no sé, de Cross-Eyed Lion.
2: Perfecte. doncs tenen, com deien, protagonisme. Els episodis se centren en la protecció de la fauna per preservar-la dels caçadors furtius i d'altres amenaces.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas és del 1964, i és Flipper.

0: Bé, aquesta sintonia. En un parc aquàtic creat per preservar la fauna marina del sud de Florida viu Flipper, un simpàtic dofí. L'animal i els dos nois que s'encarreguen de tenir-ne cura protagonitzen nombroses aventures.
1: Molt bé.
2: A mi em sorprèn bastant. Clar, les èpoques, o sigui, les sèries, al ser de l'època a la que són, aquí hi havia molt poca disponibilitat d'efectes especials.
0: Sí,
2: per tant, havien de fer servir animals reals actors.
0: Sí, bueno, en aquest cas suposo que d'un...
2: Clar,
0: sí,
2: però ara fas una sèrie sobre un dofí sí. I és molt fàcil fer el dofí amb animació per ordinador, però és que aquí havia de ser un dofí de veritat.
0: Dels domèstics, dels domàtics.
2: Correcte, sí.
1: Clar, de circs o de centres nàutics o d'aquestes coses. El que passa és que ara les perspectives...
0: Ha canviat.
2: Us ha agradat, l'argument, Bec?
1: No, està bé.
0: A veure, és veritat.
1: Està bé, està bé.
0: És veritat.
1: Les perspectives han canviat. Ara, els contractes dels dofins...
2: Però ho dieu amb un rin-tin-tin.
1: És tot molt més estricte.
2: Que potser té un punt de falton, o no?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No, cap a tu no. Cap a...
2: Ah, vale. Parlant de rin-tin-tin.
0: Sí, anava a dir el mateix, perquè he vist el títol aquí.
1: Acabaré estirant-me de la llengua. Rin-tin-tin, aquestes no són, eh?
0: Les aventures, a mi no.
1: No?
0: No, a tu sí.
1: Bueno, em sonava rin-tin-tin.
0: Home, la paraula sí.
2: Sí, però lo de que rin-tin-tin era un gos... Bueno, jo és que és una sèrie que ma mare veia de petita, llavors...
0: Ah, sí.
1: A mi em sona. Sisplau, endavant.

0: molt patriòtic, eh, això.
1: Sí, senyora. 1954, estem en aquesta sèrie.
2: Un cop enrere, eh?
1: Clàssica sèrie de televisió ambientada al salvatge oest. Rin Tin Tin és un gos lluitador, intel·ligent i fidel que protegirà el seu amic Rusty de tots els perills que l'amenacen al Fort Apache. Ni els animals més feroges ni els enemics més temibles són rivals per a Rin Tin Tin.
2: Home, el
1: salvatge. 2007 es va fer Les noves aventures de Rin Tin Tin.
0: Molt bé.
1: Que tot apunta a que va ser
2: una patacada
1: important.
2: Les aventures de Rin Tin Tin, podeu veure alguns capítols a YouTube. Jo m'he trobat aquestes llistes de reproducció, la gent, pues això, afegeix capítols. Desgraciadament a Espanya, pel tema de drets d'autor i la geolocalització aquesta que YouTube bloqueja segons quins països determinades quines coses, doncs no s'hi poden veure gaires a Espanya, però bueno, escolta, si voleu tenir un moment revival de ostres, jo veia Rin Tin Tin, de jove i tal, algun parell de capítols us podreu mirar, eh?
0: Molt bé.
2: Allò per reviure una mica...
0: Molt. Però llavors et quedes amb les ganes, no?
1: Bueno, depèn, potser és... Ai, ja en tinc prou. Com quan menges dolç, no?
2: Clar, només és per...
1: 7 o 8 bombons.
2: No te veges una bossa de Madalenes, te menges ja una, no?
1: Ja en tinc prou. Amb aquesta mitja caixa de roja de bombons ja en tinc prou avui. Ja està, ja m'he tret el cuquet.
0: Molt bé, una altra sèrie, en aquest cas també el 1954, la 5.

0: starring Tommy Rettig as Jeff Miller, Jan Clayton as his mother, Ellen, George Cleveland as Gramps, and, of course, Lassie.
1: Guardonada sèrie que segueix les aventures d'un gos pastor escocès o Collie, anomenat Lassie. El personatge de Lassie ha aparegut en llibres, ràdio, televisió, cinema, joguines, historietes, sèries animades, jocs i en altres mitjans. El 2023 es va produir Lassie una nova aventura. Quina mania amb lo de les noves aventures.
2: Sí,
3: bueno, clar, és que s'ha de reviure, a veure, amb un altre que hi ha per aquí i va funcionar bastant bé, els revivals al llarg dels anys.
2: És que si no es diria Lassie, la del 2023.
3: Clar.
2: Repetiria les mateixes.
1: Ja, però no cal, no?
2: Nueva aventura.
3: Mira, jo l'única referència que tinc d'aquesta sèrie...
1: A mi em sona, aquesta.
3: És ma mare dient-me que aquesta sèrie era tan trista que quan sortien els títols de crèdit ja s'hi posava a plorar.
2: Home.
3: Això és l'única review que tinc d'aquesta sèrie.
2: Potser la va agafar en un moment sensible.
3: Bueno, però quan eres petit també les coses t'afecten diferent, no? Quan ets un nen...
1: Jo crec que no he plorat mai sent petita.
3: No?
1: No. Ara sí.
2: D'emocionar-te per algun, jo crec que és ara més difícil en petit que en
3: vols dir?
2: I
3: tant, sí. No? Jo crec que amb els anys no hi ha menys,
2: No tens aquesta noció emocional evolucionada. Claríssim. Estic d'acord.
3: Vale.
2: De petit, amb 8, 9, 10 anys, no plores.
3: No. A mi, jo...
2: Però és que diré una cosa, de la mateixa manera que no plores... De la mateixa manera que no plores, no et fars de riure, eh?
1: No, tampoc.
2: No crec que hi hagi les emocions massa flor de pell quan ets petit i mires una sèrie o una pel·li.
3: Déu-n'hi-do, doncs jo sí que tinc el record que aquestes coses passessin, eh? Quan jo era petit, vamos, i tampoc... Jo no es pot posar en contra la paraula de ma mare, però si ella m'ho diu...
2: No, per favor.
3: Pues m'enfio de que li feia molta pena aquesta sèrie.
2: Però jo estic d'acord que ploro molt més ara o fa 10 anys que fa 20.
1: Sí.
2: 100%.
1: Sí, estic d'acord.
3: Vale, ostres, els nens de cert, tu, bueno...
2: No,
1: però perquè no interpretes que el que estàs veient t'afecta a tu nivell emocional.
2: Correcte.
1: Si ara tu veus un final d'un capítol intens emocionalment, plores, però perquè l'estàs interpretant. Tu quan ets petit, a banda de que les sèries que mires quan ets petit no acostumen a tenir aquestes escenes, no ho interpretes.
3: Vale.
1: Crec, vamos.
3: No ho sé, però, ostres, no teniu el record de veure Bambi quedar automàticament traumatitzats?
1: Jo és que no vaig mirar
2: Bambi. Jo no he vist mai Bambi.
1: ¡Vamos!
3: Pues la de l'elefantet, com es deia? Dumbo.
2: No sé si l'he arribat a veure.
1: Jo crec que és...
2: Però, per exemple, jo ara miro...
1: Jo
2: ara miro El rei León i ploro. No recordo plorar amb 8 anys veient El rei León. Per exemple. Tampoc no recordo massa coses.
3: Quan moria Mufasa, Déu-n'hi-do, també, eh? Vaya plorera bona, eh?
2: Però quan? Quan ho vas mirar amb 10 anys?
3: És que jo recordo que feia molta... O sigui, jo recordo de pel·lícules i de sèries, bueno, de pel·lícules sobretot, que no mirava perquè em van fer tanta pena i em vaig agafar una plorera tan gran la primera vegada que les vaig veure que vaig dir és que no vull repetir aquest trauma mai
2: és
3: més.
2: Que, però aquí,
3: això de crio, eh?
2: Jo crec que això no és tristesa. Això és un punt de por i de respecte que quan ets petit sí que tens. És una de les emocions que sí que tens, que és la por. Quan ets petit tens por, doncs, que sigui la foscor, que sigui no sé què, no sé quantos. Crec que pots haver plorat més de por que de tristesa mirant una sèrie o una pel·li d'animació sent petit.
3: Vale.
2: Però no passa res.
1: Bueno, és un bon debat. Una altra sèrie, en aquest cas, és Mediterrània.

0: No l'hem tret del Rei León, eh, aquesta sintonia, ni d'una producció africana. Al contrari, estem parlant de la primera sèrie espanyola d'aquest Això van sèrie
1: d'avui. Que no es pot veure enlloc d'Espanya.
0: No,
2: no, però això és culpa de Mediaset, que és la propietària d'aquesta sèrie. Ah. La podia posar a Mitele i no l'ha posat.
0: Mediterráneo, 1999. José Mayuste, Ana Duato i Jesús Borrell, entre d'altres.
2: Ojo, eh?
0: Ricardo és un home refinat i poc amant dels animals. Acaba de ser nomenat director d'un parc natural. Allí coneix Clara, una veterinària vocacional que dedica la seva vida a la defensa de la natura i el medi ambient. Si entre tots dos el xoc ideològic és inevitable, també ho serà l'atracció física. El xoc, és a dir, que xocaran, segurament, físicament. Altres personatges són Paco, el pare de la Blanca, un naturalista nouvingut d'Àfrica, amb el feiticeiro Kibu. Entenc que deu ser algun paper en cultura africana. Mm-hmm. Benvingut, que entenc que es devia dir bienvenido, o no sé com
2: sí,
0: es devia
2: sí,
0: dir.
2: Sí, però sí, bienvenido és un nom en castellà, sí senyor.
0: És l'encarregat del manteniment del parc i la seva dona, també d'unidor. Dori té una guingueta a la platja. Moltes coses, no?
1: Sí, sí, hi ha molta informació aquí.
0: Bueno.
1: El Jesús Bonilla és el que em penso que és.
2: És el de Los Serrano, el padrí.
1: No hi ha un periodista d'aquestos del cor que es diu així?
2: Jesús Bonilla, pues ara no hi caic, però jo diria que no.
0: Aquell polític d'Astúries, de Santander.
1: Ai.
0: Ah, no, aquell era Revilla.
2: Ara, el de les anchoves, és veritat. Ostres, nois, com estem avui, eh?
0: Avui he rebut un Instagram que m'han dit, però una cosa, tu no pares de treballar? Llavors,
1: aquí
0: jo m'agafo en això, d'acord? A tots els oients que ens estan escoltant, estem cansats. I personalment estic cansat.
2: I queda molta temporada encara, perdó.
0: I tot costa molt, demano disculpes. Si estem pixant fora de test, demano disculpes.
1: Vinga, va, aquesta sèrie sí que crec que pràcticament tots l'hem vist,
2: sí.
1: Que és Rex, un policia diferente.

0: Coneguda telesèrie austríaca que narra les aventures d'un gos pastor alemany anomenat Rex a les ordres de l'inspector Moser i dos comissaris de la brigada anticrim de Viena. Rex intentarà interceptar els criminals més buscats del país per obligar-los a complir la llei. Era bona sèrie, eh?
1: Sí.
2: Jo no la vaig veure.
1: Sèrie de pare i de iaio i de tieta, eh? I de tiet.
0: Sèrie de diumenge.
1: Sí?
0: Sèrie de diumenge tarda.
2: Al no haver-la vist, clar, jo em va sorprendre. Ara veig que és de la brigada anticrim de Viena. No sabia que era producció austríaca.
0: Jo tampoc.
2: Doncs probablement estiguin clar, parlant de la sèrie austríaca,
1: probablement una de les més
2: internacionals de la història de l'Olivia
0: Austríaca.
1: També us dic.
0: Nord-americana.
1: També us, exacte. És que a veure quina versió ens va arribar aquí.
2: De fet, jo de primeres, perquè... quan vaig preparar això, de primeres vaig llegir australiana. Vaig pensar, vale, australiana, sí. Me pot quadrar una miqueta més perquè han arribat més coses. Però després pensar, ui, no, que això no és Austràlia, que és Àustria.
0: Sí, bé, sí.
2: De fet... ja guanya som la següent, la que es va fer basada també una miqueta amb això, que és la del 2019, que aquesta sí que es pot veure a Movistar Plus, que és Hudson and Rex. Aquesta ja és produïda a, no sé si és a Canadà o als Estats Units.
0: Vale, doncs escolta'm aquesta.
3: Puede que tu perro sea mono, un peluche o incluso rápido, pero no es Rex.
4: Este es el famoso Rex.
5: Sí, así es.
3: Este dúo vuelve a resolver crímenes.
4: ¿Qué pasa, chico?
3: En la nueva serie de éxito.
4: Vamos a hacerlo por las buenas, ¿vale?
5: ¡Rex, vamos!
3: Pillando a los malos. De salto en salto.
4: Buen trabajo.
3: A perro ladrador. No se le escapa ni uno. Hudson y Rex, estreno en exclusiva el 6 de septiembre en Calle 13.
0: Bueno.
1: A què us ha quedat clar de què anava aquesta sèrie?
2: Un perro, a perro ladrador, diu, eh? Sí. Com diu la frase feta, a perro ladrador no se le escapa a nadie.
1: És que són uns artistes. Són uns artistes.
2: Aquesta s'estan fent encara, eh? O sigui, encara
1: és clar.
2: Si és 2019... actualitat. Movistar Plus, no sé quantes se'n poden veure, però es poden veure alguna de les temporades.
0: Perfecte. Una altra, en aquest cas del 2017, és Downward Dog.
6: I base my whole day on Nan's schedule. She's like, oh, 7 is the time for breakfast. I'm like, great. But then if it's actually like 7:30 or 8, I just don't feel very respected.
7: It's a big day today, Martin. Say good luck, Mama.
6: Every morning, I see her get in her car.
7: I love you, buddy.
6: I don't think Nan has any idea how packed my days are. 14 hours of sleep, flying my water, deliveries...
0: Martin és un gos que narra des del seu punt de vista la relació amb la seva propietària Nan, una millennial que té una feina força absorbent en una empresa d'aparadorisme de Nova York. Martin considera Nan la seva companya perfecta per a la seva vida canina i no dubta filosofar i fer les seves composicions de lloc sobre les coses que li passen a Nan, especialment pel que fa a la seva vida amorosa, on ocupa un lloc important. Jason, una mica en benefici amb què Martin té una bona relació.
1: Aquesta és interessant de veure, eh? Com a mínim perquè, a veure, és una sèrie molt lleugereta, eh? Clar, és una sèrie, la típica sèrie que te poses una mica per netejar la casa o per fer el dinar i aquestes coses.
0: Podcast.
1: Sí, però és interessant el tema, que no sé si s'havia fet gaire, com a mínim així, amb un públic més no tan adreçada a nens, de que el gos sigui el narrador de la sèrie, no? O sigui, nosaltres veiem el que veu el gos amb la seva perspectiva.
2: De moment, tot animals masculins, eh?
1: Ojo!
0: No havia caigut en la perspectiva de gènere.
1: Molt interessant, això.
2: Les perspectives a dia d'avui haurien de mirar a veure si poden canviar això.
1: És que per aquí hauríem d'anar, eh?
2: Només són gossos mascles i animals mascles. No tenim, de moment, protagonistes femenins en el món animal.
0: Molt bé. A Disney Plus...
2: I crec que no n'hi ha, a pesar que hi penso.
0: No?
2: De les que he ficat no em sona.
0: 2021, socios y sabuesos.
8: ¿Quién te acribilla llamadas?
9: Oh, mi madre.
10: Sí, luego la llamo.
8: Que encima tu hijo no te dé ningún nieto. Te organizo una cita, tengo primas.
9: Sí, ya lo sé, son muy majas. Quizá cuando sea tu jefe.
11: Aquí tienes a Hucho. Y su comida, correa, juguetes. Esta es su mascotita, el caballito.
9: ¿Qué quieres decirme con eso?
11: ¿Te ha llamado mamá?
12: Tu padre quería que te quedaras con Hucho. Lo rescató de una protectora de animales y decía que era casi como el Hucho original.
9: No puedo ocuparme de él. Estoy todo el día trabajando y todavía tengo que demostrar mi valía, mamá.
12: Vamos, acabarás encantado con él.
11: ¡Hucho, no, estás en tu casa!
9: ¡Hucho!
13: sientes, para.
0: Sergi.
2: Em toca a mi?
0: Sí.
1: Ojo.
2: I quin estem?
1: Socios i sabuesos Disney Plus.
2: Home, 2000...
0: al final de curs, ja, eh?
2: 2021, la sèrie Socis i Sabuesos. Socis sí que ho ha traduït, sabuesos no. Segueix Scott Turner, un ambiciós i ordenat detectiu nord-americà que hereta Hutch. Hereta, entenc que és que...
1: Sí,
2: hereda,
1: que li toque perquè algú ha mort d'alguna seva família. Ah,
2: vale, clar. Un dogo, veieu, ja no és una. Un dogo de Bordeus babós i desobedient. Scott aviat descobreix que el gos... No, aquí no estic dient res ni ironia per
1: mig.
2: No. És una realitat, eh? El gos del seu pare difunt pot ser clau per resoldre un cas obert obligant-lo a conviure i treballar amb l'animal. Curiositat. El 1989, any que va néixer ma germà,
1: sí?
2: Tom Hanks va protagonitzar... Uau. Va protagonitzar la pel·lícula basada en el mateix...
0: En lo mateix, eh?
2: Però jo ja sabia... És que aquí... Ho havia ficat bé pensat, eh? Si tirava-lo.
1: En lo mateix.
2: En lo mateix.
1: Molt bé.
0: Una pregunta...
2: Sisplau.
0: Què vol dir sabuesos?
2: És com tu, si li diu als gossos,
1: no? T'ho busco,
2: no?
1: Però és una mica... No és exactament... O sigui, és com una... A veure, ara t'ho buscaré.
0: És que per la meva ignorància en castellà... Però...
1: Dir que aquesta sèrie està protagonitzada per Josh Peck, que és un actor que jo recordo...
2: Peck por el culo.
1: Ja perquè no té K, és P-E-C-K. Llavors aquí ens falta.
2: Falta la K, no.
1: De trobar. És Josh Peck, un dels protagonistes de la sèrie infantil de Nickelodeon, suposo coneguda per tots o per la gran majoria de la meva generació, Drake i Josh.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí, això avançaria l'espai de sèries d'Ua Ullida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet ha organitzat un any més la Festa de l'Esport al carrer. Avui diumenge l'Avinguda Llibertat acollirà la 32a edició de la jornada que pretén incentivar l'esport i donar a conèixer diverses entitats molletanes pels infants. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives com atletisme, futbol, 3x3, mini-tenis, patinatge o escacs. Leo Conde, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que enguany i com a novetat també hi ha un circuit de crawler.
1: Aquest any tenim més estacions que unes altres vegades. Tenim 24 estacions. I mira, com a novetat te diria... Bueno, són 15 entitats, perquè n'hi ha alguna que repeteix. I te diria que com a novetat aquest any tenim la nova incorporació d'una entitat nova, que és el Crowell, que és l'entitat de radiocontrol, que crec que serà molt llaminós per als nens i les nenes, no? Perquè és fan un circuit, i, bueno, ja ho veureu, és una estació que crec que serà molt, molt maca per als nens, perquè ho deixin, no?
0: La Festa de l'Esport

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
6: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
5: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc pla.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
7: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
8: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
7: Us esperem.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
2: Molt bona tarda a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts un dimecres més al programa Eureka, en què cada dimecres posem un tema divers sobre la taula. Avui parlarem del projecte Xarxa Circular d'aquí de Mollet, que és una associació que, de fet, doncs, conserva el medi i ambient mitjançant tèxtils en desús. Per parlar d'aquest projecte, avui tenim aquí els estudis de Ràdio Mollet amb dues de les fundadores del projecte. Tenim a l'Àngeles Morillo. Molt bona tarda, Àngeles.
3: Bona tarda.
2: I també tenim amb nosaltres a la Montse Seguillo. Molt bona tarda, Montse.
4: Bona tarda.
2: Primer de tot, doncs, agrair-vos, no?, que esteu avui aquí amb nosaltres i que, de fet, doncs, dongueu a veu aquest projecte, com dèiem, Xarxa Circular. Doncs us agraïm això, aquesta presència, doncs, per poder parlar d'aquest projecte de primera mà. Per començar, a Montse, Àngeles, comentem-nos una mica, per aquelles persones que no sàpiguen Xarxa Circular, com ho descriuríeu, què és aquest projecte?
3: Bueno, Xarxa Circular va començar perquè la Daniela, que és una altra part una de les fundadores, uh-huh, estem Daniela, Ruth, la Montse i jo. I bueno, jo vaig conèixer la Daniela a un curs de català, uh-huh, i allí va sorgir tot d'una manera molt, bueno, no, va ser una mica molt raro, perquè ella, bueno, volia... ella

0: sabia cosir i ella volia perfeccionar-se més amb la cosa, és la costura i tal. I bueno, i jo vaig comentar de que jo sabia cosir i tal, i bueno, i tot va començar ahí, no? Ella ja tenia el projecte una mica en ment.
1: Vale.
0: I bueno, i a través d'ella, pues bueno, va sorgir tot i ja es van posar en contacte amb la Montse, que jo no la coneixia, i amb la Ruth. I bueno, i allí va sortir tot, no? Una mica. I al principi, bueno, es juntaven a casa seva i bueno, posaven en pràctica, cadascuna se portava la seva màquina de cosir, i bueno, jo ensenyava una mica el que jo sabia, perquè jo tampoc era, jo tenia el títol de corte i confecció, però jo no mai havia treballat d'això. I bueno, vaig començar tot allà.
2: Sí, al final juntes diverses persones, parles molt amb aquest tipus de reunions, al final pràcticament és una teràpia perquè t'expliques de tot, i sí que vam veure que molta gent feia servir això, material reciclat de coses de casa, no? Doncs, o entre nosaltres, doncs vull fer un projecte de tal, ah, espera, que jo tinc una samarreta que et pot servir per fer una altra història, o coses aquestes. I tothom ho veiem superbé, no? Tothom veiem, ostres, és que reciclem, estem contentes amb els resultats finals i tal, però a cap persona no li donava el valor que tenia fer aquestes creacions amb roba i amb coses reciclades, coses de casa, no? Perquè deien, sí, surten molt maques, però no les vendria mai, perquè són coses reciclades, no li donaves el valor. I nosaltres sí que li veiem. I d'aquí la Daniela és a començar dient, no, doncs ho hem de tirar endavant, podem ajudar molta gent, gent que doncs, no té una manera de sortir econòmicament i d'aquesta manera podia tenir una sortida, nosaltres els podem ajudar amb xarxes socials, amb fer aquest tipus de coses. I vam començar l'associació per aquest motiu, pràcticament, no? El que passa és que ha anat variant molt. Abans sí que teníem associats.
1: Vale.
2: Vam ser, no sé, 30 persones,
0: sí,
2: potser?
0: Sí, més o menys.
2: Unes 30 persones associades. Sí. De diferents parts de Catalunya i cada un amb la seva material reciclat, que no era roba, sempre. Vull dir, ella sí, segur, l'Àngel segur que era roba. Jo he fet de tot, he fet de roba fins bots de vidre i bueno, coses. La nostra companya Ruth era en temes de fusta. Hi havia un que feia reciclatge amb tetrabrics, vull dir que una passada. I sí, anava bé, els ajudàvem... Estàvem molt bé, però va venir la pandèmia. La pandèmia va ser un caos, tot paralitzat, fora fires, fora tot, i aquí ens van tornar a repensar el projecte.
0: Molts amb la pandèmia van deixar, perquè bueno, molts era la seva manera de viure també, no? Feien fires i tal, i era una mica de fer això, no? De comentar, no? Pues mira, hi ha aquesta fira a tal lloc i si voleu venir, pues bueno, era una mica això, no? I clar, molts ho van deixar perquè no podien sostenir aquests mesos tan dolents i bueno, i després també les fires també han baixat molt de el públic sí, va molt i tal, però ja en les vendes no són abans, sembla que era una mica més, no? Anava tot millor. I, bueno, al final vam replantejar com fèiem això i per on tiràvem, no? Aquesta història nostra, no? Que volíem fer i portar a terme.
2: A dia d'ara, doncs, les quatre d'aquí de Mollet ens vam quedar i ara ens dediquem exclusivament al reciclatge tèxtil, sobretot, encara que és veritat que fem tallers de manualitats i reutilitzem d'altres productes, però el nostre producte més estrella així és el tèxtil.
0: Sí, sobretot el texà, perquè és un producte que bueno, costa molt de
2: bueno, que és molt contaminant. Al final. I també és una roba que ens ve, que ens donen molt, o sigui, es fa servir molt, es compra molt, es deixa molt i ens arriba molta donació de texans.
1: Clar, vosaltres aquí doncs, parlem d'un projecte per tant que té molts anys de trajectòria, no? Al final doncs, per necessitat us heu trobat doncs, amb aquesta situació de que heu de reinventar-vos i doncs, donar-li un altre caire al projecte, però agafant unes paraules que abans al principi deies, Montse, comentaves que la gent li sobtava, no, que féssiu doncs un projecte a partir de coses reciclades. Sí que és un tema doncs que potser està molt sobre la taula,
2: sí,
1: i doncs
2: en aquell moment, no?
1: La gent està molt conscienciada, però clar, en aquell moment de l'inici entenc que la gent potser deia, diu, per qui voldria, no, aquests,
2: exacte,
1: objectes amb això reciclat.
2: Exacte.
1: No sé què us va motivar a començar aquest,
2: doncs
1: aquest
2: que
1: projecte.
2: Veia. Nosaltres sí que li veiem el valor, fins i tot li veiem més valor, perquè al final no és el mateix tenir una roba, una tela que compres a metres i que la pots ajustar al tamany que tu vulguis. Si tu tens, si has de fer una bossa, per exemple, d'un texà, uh-huh, és molt més complicat i té un valor afegit i una creativitat més alta que no partir d'un patró que ja està fet. Vull dir que nosaltres sí que li veiem molt més valor.
0: Sí.
2: De fet, uh-huh, ja no només pel planeta, que també, evidentment, és un punt de sostenibilitat que s'ha de tenir en compte, però és que ja només per la creativitat i per la manera de solucionar problemes de la creació.
0: Bueno, i que un texà te dona molt... jugues molt amb ell, no? Amb les costures, mm, les butxaques, lo que són les cinturilles...
1: Mm-hmm.
0: O sigui, te dona molt lloc. Una tela que està... És una tela que no té res, pues, clar, tu li has de polir, li has de fer coses i tal, i això ja... No sé, ja veus lo que és la costura texana amb els colors i... I bueno, i allí pues, fem això, no? De que li posem aquí, que li posem allà, i bueno, jugar amb els texans de diferents colors, i mm-hmm, bueno, i és molt xulo. Sí.
1: Comentem també el nom de xarxa circular, perquè tot i que doncs, crec que és bastant explicatori, no? Per si sol, una mica doncs, com sorgeix aquest nom. No sé si potser ven altres opcions sobre la taula i al final doncs, us vau decantar per aquest.
2: Bueno, no ho recordo bé, però sí que vam tenir, sí, diverses opcions, però al final aquest és que teníem... Les dues paraules sumaven els dos projectes més grans que teníem, no? Per una banda, ara sí que es parla d'economia circular, però en aquell moment no.
0: Sí, començava, eh?
2: Començava,
0: sí,
2: però...
0: Sí, començava i tal, però és veritat que...
2: Però no és com ara, que
0: sí,
2: ara ja la gent ho té més o menys clar,
0: sí,
2: en aquell moment,
0: sí,
2: no? Llavors, la part de circular venia per aquesta banda, per una manera de produir de manera circular... I la part de xarxa també era bastant evident, que era perquè com que les sinergies que es creen entre les persones, al final els contactes, al final les idees, la pluja d'idees sempre va millor quan tens una xarxa de persones. Ens quadrava tot,
0: sí,
2: ens quadrava tot.
0: Sí, ens va agradar el nom i, bueno, i per què no?
1: Uh-huh.
0: O sigui que sí.
1: Sovint també, doncs, ara sí que és cert, no, com dèiem, és un tema doncs, que està molt sobre la taula, doncs, sobretot, per exemple, doncs, la roba de segona mà, roba utilitzada, doncs, està, cada vegada doncs, està més en ús, no, ja sigui per conscienciació o per d'altres temes, però normalment, doncs, quan pensem en productes contaminants, jo crec que el primer que se'ns ve al cap doncs, són els plàstics, no, o els combustibles, però realment, quin és l'impacte que tenen els tèxtils en la contaminació?
2: Molta. La indústria tèxtil és una de les més contaminants.
1: Uh-huh.
2: Ja sí que has parlat de la degradació de les matèries, del cotó, del texà, del que sigui, però de vegades no ens parem ni a pensar... Mira, jo tinc quatre dades perquè sempre les tinc apuntades i
1: perfecte,
2: aquesta sí que te les puc donar. Mira, fins a l'últim estudi que s'ha fet, gastem cada persona de nosaltres entre 12 i 14 quilos de roba a l'any.
1: Déu-n'hi-do, és
2: sí,
1: una dada...
2: És brutal. Això suposa que a Espanya només són 900.000 tones de roba. Una brutalitat.
1: Uh-huh.
2: D'aquestes tones, només aproximadament un 88% són, no es pot fer res, acaben en abocadors. Només un 10-12% és l'únic que es pot fer servir una altra vegada, uh-huh, o reciclar, o el que sigui. És molt. Tot això acaba en abocadors, en contaminació, els tinces que es fan servir per les robes són tòxics, acaben als mars, acaben al subsol, bueno, a part de tota la part de la creació de la fast fashion, que ja ho coneixem també, que també està molt, mm-hmm, sobre la taula, amb l'explotació que hi ha de dones, de nens... Bueno, és un conjunt de tot, però si a nivell de contaminació, si la roba és molt, molt contaminant, molt.
1: De fet, també jo crec que cada vegada som la societat està més conscienciada i ara, de fet, és molt habitual veure per xarxes socials, no, aquests camps de roba, no, que al final doncs, hi ha diverses zones del món que estan repletes de roba de tots els residus que realment generem aquí. En...
0: Exacte.
2: Sí, la Daniela, la presidenta, és de Xile, és xilena, i allà hi ha un desert d'Atacama, que és un d'aquests, és un desert ple de roba, muntanyes de roba. Potser els més coneguts sí que estan a l'Àfrica i tal, sí. Però hi ha més parts del planeta que amb roba que fins i tot tenen l'etiqueta de nova. Vull dir que llancem roba en forma discriminada.
1: Totalment.
2: Sí, sí.
1: Centrant-nos en el projecte de xarxa circular, sobretot, Àngeles, posaves doncs, molt l'èmfasi en treballar no, el material texà, però com treballeu, com doneu aquesta segona vida als tèxtils? Com ho feu?
0: Bueno, nosaltres el primer que fem és revisar com està aquesta prenda, no? I bueno, quasi sempre la portem a rentar. Les rentadores aquestes, les rentem i tal. Després, bueno, tallem el que són les tires de texà, bueno, lo que... Primer de tot hem de veure per què aprofitarem aquesta peça, no? I a partir d'ahí pues, ja és això, és tallar, és descosir, és... i bueno, moltes hores, no? Perquè això és molt entretingut i bueno, però estem bé. Ho passem bé també, perquè, bueno, mentre estem, ens contem les nostres coses i tal, i, bueno, i es va bé, es va molt bé també d'estar... És un espai que bueno, que és agradable d'estar. O sigui que, molt bé. Jo, bueno, jo, per la meva part, jo estic molt contenta perquè... jo no havia treballat mai d'això, del tema text, bueno, de la costura i tal, i era una cosa que m'agradava sempre, no? I el saber fer-ho i tal, i no portar-lo a terme, jo sempre deia, ostres, a mi m'agradaria fer alguna cosa així. I bueno, i aquesta oportunitat, pues, bueno, estic molt agraïda, no?, a elles i tal, no? I la veritat és que molt bé. Al final és, bueno, fem una pinya. Fem pinya.
1: Perquè aquestes peces que transformeu, d'on us venen? I també quins productes doncs, confeccioneu?
2: Ens ve pràcticament tot donat. Quan fem fires, doncs, la gent ens acaba coneixent. Molta gent ens diu, oh, però jo tinc un mogollot de roba i jo no puc portar. I li diem, doncs, al Centre Cívic Lera, perquè estem allà... I ens arriben moltes coses també. Hi ha societats, fins i tot, que han tingut excedents de roba que ens ha donat. I s'ha arribat de diferents llocs.
0: Sí,
2: sí, ens arriba de diferents llocs.
1: I quins productes acabeu confeccionant? Doncs
0: pues mira, normalment, el que són camises, faldilles... això, bueno, ens poden servir de forros, no? Del forro dels bossos i tal. Hem fet, mira, tonem roba. Les jaquetes texanes, les armilles, les faldilles... Tot això, a vegades, també... Bueno, podíem tunellar i fer-li això, posar-li aquesta cinta... I, bueno, és una mica jugar amb el que et ve... Ja el cap va pensant, mira, pues, això... No sé, jo el veig que per aquesta banda va bé o per l'altra, no? I és, bueno, sí que és veritat que el que més aprofitem són els pantalons, per exemple,
2: sí,
0: no?
2: Sí, els texans.
0: Que no la roba en si. Segons quina roba, pues, ens costa més de donar-li bueno, sortida.
2: Però també hem fet amb tendalls, els tols d'ús del balcons, també hem fet bolsos. Vull dir que no, és tota mena de tèxtil. El que passa és que sí que és veritat que el que més ens arriba i que més fem servir són texans.
1: Clar, perquè pel que comenteu, o sigui, més enllà de rebre aquesta roba, saber cosir, no, transformar-la, també hi ha un procés creatiu darrere. Sí. Suposo que porteu clar molts anys i veieu una peça i ja el cap us fa clic, no? En plan, sí, mira, sí, això per això.
0: És que ja la veus.
2: Ja la veus feta.
0: Convertida en una motxilla, en un bolso o en un moneder. Sí.
1: I us documenteu entre vosaltres o cadascú va creant per la seva banda o com treballeu?
0: Bueno, treballem de tot, una mica.
1: Vale.
0: Sí, perquè a vegades no es poden juntar les quatre, perquè cadascuna té la seva feina, no? Llavors, hi ha vegades que no estem. Els dies que nosaltres normalment estem dilluns a la tarda, dimecres i divendres. I, bueno, jo faig les classes de costura ara ja també, I després, quan marxen, pues, es queden nosaltres i sempre treballem les coses nostres, no?, d'allà. I a vegades el que sí també fem és quedar un altre dia o quan tenim més feina, doncs pues, clar, això porta molt de temps i, uh-huh, bueno, i res. Més que res és això, no? És cadascuna amb la seva idea i creativitat, doncs, pues, bueno, mira, pues, això podem fer aquí a tal o no sé què o... I, bueno, després ho parlem entre les quatre, o que xulo, o jo això no ho faria així, ho faria de l'altra manera, o, bueno, al final és l'opinió de cadascuna, no? I també són quatre persones molt, sí, diferents.
2: Sí, les combinacions de colors, a quina agrada.
0: Sí, exacte. I bueno, a vegades tu veus d'una manera i dius, no, que això no, no. I, bueno, també està bé, no? Perquè dius, hosti, és veritat que ho veig, no? Que no. Totalment. Aquesta combinació no és la que millor queda, no? O la que més...
1: Uh-huh. Perquè totes les peces que us arriben, sí, ho reutilitzeu tot al 100% o hi ha algunes peces que és costa de poder transformar-les?
2: Hi ha algunes que costen,
0: sí,
2: però intentem sempre reduir al màxim. Uh-huh. Vull dir, de fet, ara fins i tot de les peces, de la roba més petita dels trossets que queden, fins i tot d'això ja hem aconseguit trobar-li una funció, que ara ens fan del farcit dels coixins de meditació que fem, uns tafos, que es diuen, els coixins de meditació, doncs el farcit de dins, els nostres, estan plens de trossets molt petits de roba, uh-huh, que de cosida que ens ha sobrat. Fins a aquest extrem, vull dir que hem fet moltes coses. O de les tires dels texans hem fet bisuteria. Mm-hmm. Sí, mm-hmm, intentem al màxim, potser no és al 100%, però sí que intentem, sí, al màxim reduir el residu al màxim. Que aquesta és la finalitat, sí, vull dir, al final el que volem és que es torni a reutilitzar tota la roba.
0: Botons, mm-hmm, cremalleres, si estan en bon estat, també. Clar, perquè quan tu fas una peça nova... ja és utilitzada, però, clar, has d'intentar que una cremallera obri i tanqui bé, que el botó que sigui bé, bueno, que estigui bé, que no estigui molt gastat, mm, que no... I tot el que podem aprofitar, ho aprofitem, o sigui...
1: Mm-hmm. Entenc després que doncs, aquests productes, no, doncs, aneu doncs, segurament per diferents fires doncs, per poder exposar aquests productes, també doncs, per poder vendre'ls. En el cas concret d'aquí de Mollet, no sé si heu notat que la comunitat d'aquí local doncs, tingui algun paper en el projecte de xarxa circular.
2: Els particulars, vols dir? O...
1: Els molletans i molletanes, vale. I quan feu fires i de més, no sé si acullen bé, si coneixen el projecte...
2: Bueno, cada vegada sí, ens coneixen més. Sí. I, de fet, ara ja ens criden gent fins i tot per fer tallers o, uh-huh, o tant de manualitats, que també ho fem, però també amb instituts i... Sí, ara, de fet, hem deixat a les altres dues companyes que estem començant un nou projecte amb Alies Gallecs, que els nens de quart i tercer de l'ESO ens faran una mena de voluntariat, de serveis socials. Llavors estaran els nois amb nosaltres, miraran com ho fem, com ajudem també a altres persones amb situacions de vulnerabilitat doncs, i coses d'aquestes. I està molt bé, i ara els hem deixat a elles dos. Vull dir que sí, ens van coneixent la gent i,
0: sí,
2: i de boca en boca...
0: Cada vegada més. I després te fa molta il·lusió quan veus pel carrer algú que porta algú que t'ho has, sí, fet, no? I, ostres... Això te dona molta satisfacció.
1: Uh-huh. O sigui, és un projecte que fa anys que és aquí a Mollet, us vau de reinventar per la Covid, però tot i així esteu en expansió, podríem dir, també encara.
0: Sí, tot el que podem.
2: Tot el que podem. És que al final,
0: perquè falta
2: al final les quatre treballem també i anem buscant els foradets per poder-li tirar endavant amb el projecte.
0: Jo sóc la que tinc més temps perquè treballo... Bueno, ara estic amb això, no?, lo de les classes de costura, i sóc la que tinc més temps d'allà, no?, i és la que em poso més a cosir perquè, bueno, tinc més temps.
1: Uh-huh.
0: I, bueno, però, bueno, cadascuna fa el que pot i quan pot i, bueno...
1: Uh-huh. Ara, doncs, amb la mirada posada una mica en el futur, no sé si us heu plantejat alguns reptes, podríem dir, doncs, a curt o a llarg termini, o on us agradaria que evolucionés aquest projecte?
2: Hem tingut molts somnis de coses a fer, oi? Hem tingut moltes coses, el que passa és que ens costa portar-lo a terme pel que t'estem dient, perquè ens costa, però sí, hem tingut idees de fer fires exclusivament d'economia circular, hem tingut idees d'un local per tenir eines que siguin en préstec per la ciutadania de Mollet, que poguessin tenir, doncs, això, una eina, una màquina de cosir o jo què sé, una barbacoa, que dèiem, no, has de fer una barbacoa, doncs pots anar a aquest local que te la presten sense cap problema, perquè al final llancem coses que no... que una altra persona la pot fer servir. Què més? Hem tingut de tot, no?
0: Sí, o també, bueno, pensàvem, no?, de que si alguna cosa s'espatlla, pues, si tu coneixes algú que la saps reparar, pues, bueno, allí tens el lloc on es pot fer, no?
2: Sí.
0: Però,
2: sí, sí.
0: Clar, això ja és... necessiten més temps...
2: Finançament...
0: Exacte.
2: Sobretot temps, també.
0: I, clar, no... Clar, deixar-la... jo perquè, bueno, tinc més temps, no? Però ella deixar la seva feina per portar a terme això, doncs, pues, clar, és complicat. És complicat.
1: Entenc. En el vostre cas, comentàveu, doncs, que vos... podríem dir que vau ser visionàries, no?, amb aquest projecte. No sé si també, al llarg dels anys, a mesura que ha anat avançant i evolucionant el projecte, en el vostre cas us heu notat, doncs, que de vegades esteu més conscienciades amb la contaminació del sector tèxtil.
0: Sí, sí, sí, cada vegada més. I la gent també, se va donant compte i tal, no? Perquè quan comentes al principi sí que... O sigui, diu, ostres, doncs no ho havia pensat. Jo pensava que contaminava els plàstics, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que la roba és una cosa que és veritat que no... Que és lo que més contamina, no? Nosaltres veiem que, bueno, que si li donem una altra sortida, doncs, pues, bueno, sí que al final tot acabarà abocant-se, però... li allargues una mica més la vida, no?, això.
1: Totalment.
0: I, bueno, és una mica el que busquem.
1: I a Montse Ángeles, ja per acabar, no sé si teniu alguna fira pròximament fixada en el calendari.
0: Sí, ara tenim Fira Mollet, que es va...
1: es va haver d'ajornar, sí.
0: Sí, se va ajornar i ara la tenim. I, bueno, estem a tope.
2: A tope, a tope.
1: Bona senyal, bona
0: sí,
1: senyal.
0: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Doncs, Montse Ángeles, ens ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquest dimecres i, doncs, per explicar-nos què és el projecte de xarxa circular. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres sí. Ens trobem dimecres vinent amb un altre tema d'actualitat. Molt bona setmana.

0: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
2: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar d'Ensaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Hola, molt bona hora, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. I avui tenim un mega programon. Que no em sortia. Comencem amb la Taylor Dane i el seu Tell It To My Heart des de l'any 1987. Mira que sona vuitantero, això, aquest... Tenim un programa molt guapo avui, ple de música. Remember del 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès.

Tell It To My Heart, ens diuen, és de l'any 1987. I ara, de l'any 87, anem fins l'any 1996 amb un mega temazo, un mega artista que es diu George Michael, amb el seu Fast Love.

Fast Love, ens deia el George Michael des de l'any 1996. No em direu que aquesta cançó no és elegant. I elegant també és la que ve ara, directament des de Canadà, amb els DJ Duck Sauce, amb el seu Barbra Streisand. Et sona aquesta? Des de l'any 2010. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Barbra Streisand. Aquesta què? Què deu pensar la Barbra Streisand, la cantant i actriu, que hagin fet aquesta cançó? Bueno, suposo que li deu agradar, no? Potser també l'ha ballat. Si més no, la ballàvem i la posem des d'aquí, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava el Vallès. Vinga, va, ojo, ojo, ojo el que ve ara, ojo el que ve ara, que marxem fins l'any 1993. Una cançó feta aquí, de Rafa Villalba i DJ Sarna. Ojo amb el que sonarà aquí, que aquesta fa molt temps que no l'escoltes. El xiquitere, xiquitere, xiquitere, xiquitere.
2: O xiquitere.

Xiquitere, tere, des de l'any 1993. Això és plena època de Ruta al Bacalao, eh? Jo aquesta no crec que la ballés. I si la vaig ballar, hauria de ser un tardeo de l'època. O actual. Bueno, el Xiquitere, des de l'any 93. Marxem fins l'any 1994, amb el que per mi és un himne de l'època dels 90. Mira que sona... Toma ja, Corona, amb el seu Rhythm of the Night. Cançó fetitxa que ara feia dies que no la posava, des de l'any 1994.

Oh yeah, the rhythm of the night. Corona des de l'any 1994. Veureu que aquesta és una versió diferent. Aquesta és l'original que va sortir. Llavors n'hi va haver una altra, comença diferent, però és el mateix. És el mateix, però és diferent. Quines coses. Vinga, va, marxem fins l'any 2008 amb una versió de la Kate Ryan del Ella Ella, des de Bèlgica. Kate Ryan.

Toma ja. Ela, ela, Kate Ryan, des de l'any 2008. Directament des de Bèlgica. Mira que aquest any és una cançó de bon rotllo de ballar en la discoteca. Com la que ve ara, marxem fins al 2013. Veig quin rotllet té. Té, amb els Nine Tones i el seu Finder, des del 2013. Això ho trobo tan ibisenc, tan estiuenc, tan... Vinga, enrotllet, mira, vinga, enrotllet. Pep, pep.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la 27a edició de la caminada per muntanya Serralada de Marina, que té lloc avui diumenge. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han comentat aquest fet.
1: Però és acumulat, com diem,
2: sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent. Yeah.
0: Més enllà d'aquesta caminada, el Club Muntanyenc Mollet organitzarà aquest any la primera marxa nòrdica per gallecs. Aquesta activitat tindrà lloc el pròxim 14 de juny. I també us informem que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, ha atès a 1.890 persones emprenedores i ha fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en

0: del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem, perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet, amb mi mateix, que sóc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Espero que l'hagueu gaudit. Va, marxem amb una miqueta de calma, baixem una mica les revolucions. Anem fins l'any 1992 amb una cançó que té molt bon rotllo. Mira que sona.

Lam, li, lam, lam, lam. Sempre m'ha fet molta gràcia aquest cantant quan diu Sweat no more. Fa com un vibrato amb la veu que fa molta gràcia. La, la, la, la, la. Quin bon rotllo de cançó, eh? Com bon rotllo la que ens ve ara de la Cris des de l'any 1995 amb Tonight. Tot i que sona aquí, això és super noventero. Tonight, Cris.

Pumba, pumba, pumba, pumba. Aquesta de Tonight al principi costava de reconèixer, eh? Però al final l'heu coneguda. Des de l'any 1995, Chris amb Tonight. Mare meva, quin pumba, pumba, pumba, pumba, quina tralla que porta això. Va, ens relaxem una miqueta, anem amb una cançó una miqueta més lleugereta, per dir-ho així. Des de l'any 1997, Free de Ultranate. Mira quina intro de guitarra més xula. A mi m'encanta aquesta cançó, sempre m'ha agradat. I la lletra és molt maca. Vinga, vinga.

You're Free, ens diu Ultra Naté des de l'any 1997. Sempre he trobat molt maca aquesta cançó. Free. Xula, eh? Yola. Molt guai. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb els Avant Garde i el seu Get Down. Ojo, ojo, que aquí ve molta tralla.

Us sona per això, no? És aquella get down, put your finger on the ground, get down, sí o no? Passa que veig que he agafat la versió extended, no la posaré tota, però bueno. All the ladies in the gym now, in the house.

Back on the ground, do it just like I do.

Get down, put your feet back on the ground, ens deien des de l'any... Quin any? Que era 90 i alguna cosa? No me'n recordo, se m'ha borrat la fitxa. Get down, de Avant Garde. Aquesta ha costat que entrés a cantar el paio, eh? Ojo amb el que ve ara, perquè aquesta fa, m'hi jugo, un pèsol que fa molt que no l'escoltes. Marxem fins l'any 1994 amb el senyor Paco Pill i el seu Johnny Tecnoska. Mira que sona. Johnny Tecnoska.

Mare meva, ben bé que aquesta cançó és d'una altra època, perquè la lletra, tot el que diu, la música que fa... Johnny Tecnoska, Paco Pil, fa poc va explicar que justament amb aquesta cançó li va permetre comprar-se un cotxe en aquella època, deu ser l'any 95, perquè aquesta cançó és del 94. Johnny Tecnoska, de Paco Pil, vaya tela, quina colla. Però ojo, ojo amb el que ve ara, que la té una amiga meva, em va dir, Pele, per què no poses aquesta cançó? I la veritat és que no hi havia pensat. Ojo amb el que ve ara, és Wilfred i Gala, i Ganga, perdó, des de l'any 90, Mi Abuela, Arroz con Habichuela. Et sona aquesta? Toma ya. Mi Abuela, Arroz con Habichuela. Mi Abuela, Mi Abuela, Mi Abuela. En español.

Mi abuela, Wilfried i Ganga. Mare meva, aquesta també fa dies que no l'escoltava, segurament. Doncs molt bé, acabem el programa, per mi, amb una de les millors cançons d'aquesta artista que es diu Lady Gaga. Des del 2011, amb el seu The Age of Glory, per mi és la millor cançó que té la Lady Gaga. Em despedeixo de vosaltres, ens escoltem la setmana que ve amb el que es ballava al Vallès a Mollet, a Ràdio Mollet. Fins la propera! The Age

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet ha organitzat un any més la Festa de l'Esport al carrer. Avui diumenge l'Avinguda Llibertat acollirà la 32a edició de la jornada que pretén incentivar l'esport i donar a conèixer diverses entitats molletanes pels infants. El programa d'activitats inclou diferents estacions esportives com atletisme, futbol, 3x3, mini-tenis, patinatge o escacs. Leo Conde, regidor d'Esports a l'Ajuntament de Mollet, ha comentat que enguany i com a novetat també hi ha un circuit de crawler.
1: Aquest any tenim més estacions que una altra vegada. Tenim 24 estacions. I mira, com a novetat te diria... Bueno, són 15 entitats, perquè n'hi ha alguna que repeteix. I te diria que com a novetat aquest any tenim la nova incorporació d'una entitat nova, que és el crawler, que és l'entitat de radiocontrol, que crec que serà molt llaminós per als nens i les nenes, no? Perquè és fan un circuit, i, bueno, ja ho veureu, és una estació que crec que serà molt, molt maca per als nens, perquè ho gaudeixin, no?
0: La Festa de l'Esport al carrer és una activitat senyalada en el calendari molletà que permet a les entitats esportives sortir de les seves instal·lacions i donar-se a conèixer. I també us informem que l'atur ha tornat a baixar a Mollet aquest mes d'abril. Segons les darreres dades publicades, el municipi ha registrat una reducció de 36 persones a les llistes de desocupació respecte del mes de març, consolidant així la tendència positiva dels darrers mesos. Aquesta davallada l'abril ha tancat amb un total de 2.254 persones sense feina a la ciutat. Aquesta xifra situa la taxa registral d'atur en el 8,64%, una dada que continua per sota dels nivells registrats en períodes anteriors.

Programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas. Hola.
0: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
2: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del pla directiu

0: de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir jo, doncs esglaons, no? En segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir, no, esglaonat?
0: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infant o juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
0: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
0: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
0: Exacte, i comunitat. Mm-hmm. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no?, l'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no?, o fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
0: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
0: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no?, tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, sí, la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
0: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocional, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parla sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon, hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
0: Sí.
1: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
0: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant per alguna altra situació i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors, aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
0: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
0: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet, i en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4 i 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
0: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
0: Exacte. Per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat, doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. i sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
0: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, en el lloc ideal i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tot l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim. Perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos i, per tant, ens retroalimentem en coneixements també. Cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres
0: sí,
1: professionals?
0: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
0: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
0: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària. Està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és... El psicòleg és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei, també.
1: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que
0: bueno,
1: tenim.
0: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més interessant a tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
0: Sí, sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de la emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més seu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
0: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i per tant aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Mar Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més. No?
0: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem. Jo, potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
0: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no? Fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en, vale, en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, eh? Perquè també hem de parlar, que, i ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida, i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, pues el que diem, li fa mal al cap. Oh, veu
1: passen coses, no?
0: Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes, doncs, molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar. Has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Mar Bodes per haver-nos explicat aquest model Esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
1: Thank you.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit del llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda, com cada dimecres i des de fa més de 26 anys.
2: Sí, senyor, sí.
1: El Barreres Fora torna amb tots vosaltres. El programa de... Espera, tinc el micro una mica lluny.
2: Vale.
1: El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Josep? Qui som?
2: Sí, senyor, jo ara us ho dic. Tu mateix, Jaume Girbau.
1: Bona tarda, company.
2: Bona tarda. Cristina Sandoval, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: En Guillem no pot estar-hi. La Sevilla Ángela...
3: Con amor.
2: Tampoc ho pot estar. Per el moment, bueno, i que us parla en Josep Roca, que sóc jo mateix. I, bueno, i a l'altre costat del vidre tenim la nostra tècnic, Nora Corbalán.

0: patrons. Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Soy la Zabala Paralímpica. I tenim una segona part on parlarem del robo de silla en Castellón. I per cert, el diumenge teniu la redifusió de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. També ens podeu trucar per telèfon al centre cívic al 93 570 35 25 93 570 3525. Ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I ara mateix, si voleu intervenir en directe aquí en el Barreres Fora, apunteu, agafeu paper, agafeu llapis ràpidament
2: o memoritzeu,
1: o agafeu el mòbil i apunteu el número. El telèfon de la ràdio en directe és 93 570 6866, 93 570 6866.
3: Benvinguts a casa vostra.
4: Escoltes Barreres Fora.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la 27a edició de la caminada per muntanya Serralada de Marina, que té lloc avui diumenge. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han comentat aquest fet.
1: Però és acumulat, com diem,
2: sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent. Yeah.
0: Més enllà d'aquesta caminada, el Club Muntanyenc Mollet organitzarà aquest any la primera marxa nòrdica per gallecs. Aquesta activitat tindrà lloc el pròxim 14 de juny. I també us informem que l'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha iniciat 46 nous negocis, ha atès a 1.890 persones emprenedores i ha fet 131 formacions per a emprenedories l'any 2025. Des d'EMFO han presentat aquest dimecres l'informe anual corresponent a l'any anterior, un informe que posa de relleu la bona salut en la qual es troba l'empresa, així com tota la feina feta en el territori. Pel que fa a l'orientació i l'ocupació, s'han fet 18.086 atencions en 7.884 persones, el que suposa un augment significatiu en comparació a l'any 2020.

0: Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIM.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
0: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
2: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
0: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
2: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
0: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
2: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
6: El fondeo i la llegada del barco
3: se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Però ara és el moment de que nos deixen treballar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
6: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
6: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
6: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
0: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
2: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
0: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Aboukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
2: Aboukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
2: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
0: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
0: Més successos. Nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
2: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
9: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
10: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
9: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
10: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I, a més, avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
9: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
0: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
0: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre.
2: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
0: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
2: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
0: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
2: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
2: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
12: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar a colònies, doncs, feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs, aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
0: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
2: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes a presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida perquè que Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
2: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
1: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
2: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens expliquen des d'una a la torre, Raquel Martínez.
5: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
6: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
5: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
1: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
7: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
8: Ha sigut un rampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre hasta l'estiu les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
7: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
1: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior Cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante i així mateix els castellers de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
2: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
9: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem d'obrir els esports malauradament amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
1: Fem parada ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
12: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada. Esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
11: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet, i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
2: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt el partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
13: L'Espar Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València, 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert de Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Olm, Maria Koulibaly, són les jugadores més tocades. però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Esparta Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas, davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
2: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
4: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
2: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i al matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
4: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
2: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
7: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven

0: primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
1: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Però ara és el moment de que nos deixen treballar.
0: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
2: This is not another COVID.
3: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
2: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
3: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
2: Because this virus is well known.
0: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
4: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
5: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
6: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
5: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
4: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
5: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
7: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
5: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Abukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
4: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
5: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9 al camí de Rodans. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i la quarta només durant aquest cap de setmana.
4: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
5: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
8: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons

0: UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
1: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, amb paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo. I al final, doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
0: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
1: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I, a més, avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians.
0: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
3: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
3: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
4: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
3: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
5: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no?, fora de micros, doncs, que és veritat que no, en un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no?, que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar a colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
3: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Fem un cop d'ullada amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho, al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
1: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
2: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
6: Ja hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
5: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
1: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
2: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: Sí, és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
8: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
9: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
7: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
1: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
2: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
10: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
11: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors, me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no? I pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
10: El disc inclou el senzill Lliure, amb música de Lluís Llach i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge, 10 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
1: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
13: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
12: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al Municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
2: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada.
1: I encara un graó per sota a la tercera ref al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elit. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elit seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
2: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta, i això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Anguilliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
1: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
2: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargallo i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí, aquest és el nostre programa de número 2027. I com sempre, ens agrada homenatjar els grans protagonistes de la història de la música country. Fa pocs dies ens en deixava un dels grans compositors de sempre, en Don Shields, que va morir a l'edat de 73 anys, ara fa pocs dies abans d'enregistrar aquest programa. Concretament va ser el passat 16 d'abril. L'arquitecte darrere de moltes de les cançons més perdurables de la música country. Va morir el dia 16 d'abril en un hospital de Nashville després d'una malaltia sobtada. Com a compositor d'estàndards de country que anirem escoltant, com per exemple aquest tema Forever and Ever Amen, a la veu d'en Randy Travis. En Don Shields va ser membre del Saló de la Fama dels Compositors de Nashville, el Saló de la Fama dels Compositors i el Saló de la Fama de la Música Country. Un altre dels seus grans temes va ser aquest The Gambler, que va interpretar també en Kenny Rogers.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

No només els grans artistes o els artistes mereixen ser recordats, sinó també els que estan darrere de les cançons, els grans compositors. Nascut i criat a Durham, a Carolina del Nord, Don Shields va assistir breument a la Universitat de Duke abans de traslladar-se a Nashville, quan tenia 20 anys d'edat. Va arribar-hi amb $80 a la butxaca. Va començar a treballar a Music Row i el seu talent va ser reconegut i fomentat des de ben aviat per grans artistes, com ara, per exemple, amb Bob McDill o Bobby Bear. Una altra de les peces increïbles que ens va deixar va ser aquest tema que va cantar Mary Chapin and Carpenter. Es deia He Thinks He'll Keep Her.

Don Shields va ser un dels primers artistes al que ara és l'icònic Bluebird Café de Nashville. Ell i els seus amics Tom Schiller, en J. Fred Knobloch i en Paul Overstreet van crear el format de compositor de cançons del Café l'any 1985. Els dimarts a la nit, Shields feia triomf al seu local amb l'espectacle Don for a Dollar, cobrant una versió d'un dòlar cada nit. El primer tall d'en Don va ser el The Gambler de Kenny Rogers, que hem escoltat abans, establint un estàndard increïble que assoliria durant la resta de la seva carrera. El compositor, aleshores tenia 23 anys, va celebrar un èxit massiu que va viatjar arreu, guanyant un Grammy a la millor cançó country el 78 i la cançó de l'any, el 79, de la Country Music Association. Però no només aquestes, altres peces, com per exemple aquest When You Say Nothing at All, que primer va portar a l'èxit en Keith Whitley i després l'Alison Krauss.

Després del seu primer gran èxit, Don Shilson va continuar tenint un èxit impressionant. Els seus 50 senzills que van entrar al top 10 han jugat un paper important en carreres com les d'en Kenny Rogers, en Randy Travis, The Judds, The Nitty Gritty Dirt Band, Tanya Tucker, Mary Chippen Carpenter, Keith Whitley, Alison Krauss i molts d'altres. Va aconseguir 25 números 1 al llarg de la seva carrera. Va ser el compositor de cançons country de l'any de l'ASCAP del 88 al 91 i va guanyar 3 premis de la Country Music Association a Cançó de l'Any, 2 premis de l'Acadèmia de Música Country, també Cançó de l'Any, i 2 Grammy al llarg de les seves 5 dècades en la música. Una cançó que ja hem escoltat va ser la Cançó de l'Any de la CMA el 87, el Forever and Ever Amen, però una altra va obtenir el títol tant de l'Acadèmia com de l'Associació. Va ser Cançó de l'Any, On the Other Hand, que escoltem amb en Randy Travis.

Va ser inclòs al Saló de la Fama de l'Associació de Compositors de Nashville el 1993 i va entrar al Saló de la Fama dels Compositors de Nova York el 2012. El 2017 va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música Country, unint-se a només 5 altres compositors del Saló en aquell moment, inclosos Bobby Braddock, Hank Cochran, Harlan Howard i Vodoloy Felice Bryan. I el 2022 es va convertir en l'únic compositor no artista inclòs com a membre del Grand Ole Opry en els 100 anys d'història del programa. Actuat habitualment durant els darrers anys, sempre fent broma amb el públic dient que potser no sabien qui era, però que coneixien les seves cançons. De tota manera, sí que alguna va publicar ell. Per exemple, aquest tema, el 1979, va cantar el You're the One Who Rewrote My Love Story.

Gambler la va compondre ell sol, però altres temes importants de la seva carrera els va fer al costat del seu bon amic Paul Overstreet, com aquell Forever and Ever Man o aquell When You Say Nothing At All, o amb altra gent amb la qual va col·laborar, com per exemple amb aquest altre número 1 que també ens va portar, en aquest cas per en Mark Chestnut, des de l'àlbum del mateix nom i al costat d'en Billy Lindsay, varen compondre aquest Almost Goodbye.

Anirem escoltant cançons que va portar el número 1, però també escoltarem cançons interpretades per ell, perquè si hem parlat d'aquell senzill del 1979, a través dels anys també en va publicar algun àlbum, com per exemple aquest, del qual ara escoltarem el tema que obria el disc. El 2010, en Don va publicar un disc que portava el nom de Allergic to Crazy, i aquesta és una de les cançons en què en formava part d'aquest àlbum.

0: Can I have myself a cigarette? Can I eat a Big Mac? Can I have a big icy Coke with a little bit of Jack? If the angels all laugh at me, if they say hell no, then I'd have myself a cigarette and I'd be ready to go. I'll have myself a cigarette and I'll be ready to go.
1: El Club del Country, amb aquest Cigarette d'aquest àlbum que us dèiem del 2010, que ens aportava en Don Shields. Avui, programa especial d'homenatge amb un dels més grans compositors que ha donat la història de la música country, que ens va deixar a principis, a mitjans d'aquest mes d'abril de 2026. Una altra de les cançons, com dèiem, que va portar el número 1, va ser el tema I Know Where I'm Going, que va compondre al costat d'en Craig Bickhart i en Brent Maher, i que va portar el número 1, aquell duo fantàstic anomenat The Judge, des del seu àlbum Heartland.

Com hem dit, un dels grans protagonistes des dels seus orígens d'aquest meravellós lloc que els que hem estat, doncs sabem la màgia que té el Bluebird Café. Aquest és un disc que van registrar i va publicar en directe, Live at the Bluebird Café, en Don Schlitz, el 2001. Schlitz, també he sentit que el pronuncien alguna vegada amb el seu cognom, d'aquells noms que a nosaltres ens fan estranys. El 2021 va publicar el que jo sapigués el seu darrer treball discogràfic, Mountain Top. D'aquest, l'any anterior havia sortit un senzill que avui també recordarem a càrrec d'en Don, deixem-ho així, Don, Red Satin Dress.

fins al final del programa anirem recordant cançons amb diferents protagonistes, i això sí, de les cançons que en Don va escriure sol o acompanyat amb d'altres artistes i que van arribar al número 1, com per exemple, molt recordada per als amants de la música country, un dels grans temes de la formació Alabama. Va ser el segon senzill de l'àlbum d'Alabama anomenat igual. La va escriure al costat de Dave Loggins amb Lisa Silver també. Aquell fantàstic, fabulós 40 Hour Week for Living.

Aquesta fabulosa cançó, 40-hour week for a living, que ens aportava a Alabama, arribar al número 1 en la ploma d'en Anton Schlitz. Pronuncio així ara mateix. I Won't Take Less Than Your Love és una cançó que va escriure al costat del magnífic i també meravellós compositor Paul Overstreet. La van enregistrar Tanya Tucker amb en Paul Davis i el mateix Paul Overstreet. Era el segon senzill de l'àlbum Love Me Like You Used To de la Tanya Tucker. També va arribar al número 1 aquesta cançó. Estem parlant del 1987.

no ens quedarà temps per escoltar tots els números 1 que havia preparat, com el You Again, aquella cançó I Chose You Again, de Paul Overstreet i el mateix Don, de The Forest Sisters, o aquell Strong Enough to Bend, que també va arribar al número 1, al costat de Bethany Salchama, la va compondre una cançó cantada per Chania Tucker. Però pràcticament la darrera, després d'una sorpresa, el One Promise Too Late, Dave Loggins amb Lisa Silver i en Don, a la composició, la Reba McEntire el va portar al número 1, també el 1987.

0: ara una cosa que no solem fer mai, però que avui la farem, no recordo si alguna vegada, en tots els 2.000 llargs programes que hem fet ho hem portat a terme, però avui ho farem. En homenatge a Don Slitz, aquesta cançó que ja hem escoltat en segon terme en la veu de Kenny Rogers, la tornem a repetir, però l'escoltarem en la versió original, que també va treure com a senzilla en el seu moment d'en Don. Un homenatge, doncs, que hem dedicat avui al Club del Country perquè se'l mereix, aquest personatge que ens ha deixat ara mateix, un dels grans, si no el més gran compositor de la història del country. És The Gambler. Fins la setmana que ve.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he commenced to speak.

0: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
2: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa Per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, Per molts anys.
3: She's crazy like a fool.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de la Fons, un espai que compartim setmanalment per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat amb els diferents portaveus municipals de Mollet del Vallès. Aquesta setmana l'espai a Fons és per al partit de Mollet en Comú Podem i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Marina Escribano, a qui saludem. Molt bona tarda, Marina.
2: Hola, molt bona tarda i començar per disculpar-me per avui no poder estar allà presencialment, que és com m'agrada estar per poder parlar, però bueno, en aquest cas ha hagut de ser per telèfon.
1: Cap problema. Al final, doncs, les agendes apreten i a vegades és difícil doncs, trobar aquests espais, però si més no, doncs, podem parlar via telefònica i comentar tot el que és l'actualitat de la ciutat i precisament comencem parlant d'un dels temes doncs, més destacats pel vostre partit aquesta setmana, també doncs, segurament per la teva persona, Marina, i és que per tercera vegada consecutiva doncs, encapçalaràs el que són les llistes de Mollet en Comú de cara a les eleccions municipals del 2026. Com apuntàvem, tercera vegada consecutiva. Per tant, Marina, doncs, com se sent també aquesta confiança dipositada per part del teu equip un cop més?
2: Doncs amb agraïment, amb orgull, no?, també, i amb satisfacció, amb alegria, no?, de poder comptar, doncs, seguir comptant amb el suport i amb la confiança de tot l'equip de Mollet en Comú. I amb energia per tornar a encapçalar doncs, aquesta candidatura. Com deies, és la tercera vegada i serà ben diferent, no? Perquè han passat moltes coses en aquests anys. Hem anat aprenent, jo considero que he anat aprenent i també doncs, l'experiència et va configurant i cada campanya és diferent, cada procés és diferent, cada equip també es va sent diferent i el que no són diferents doncs, són tot allò que defensem, les polítiques, els valors, els principis i la voluntat doncs, de fer una ciutat millor per tots i totes les que hi vivim aquí.
1: També entenc que, Marina, doncs, que posant la mirada no, doncs, les eleccions municipals del 2027, però també en aquest mandat doncs, especialment rellevant, no, perquè fa més d'un any doncs, que també teniu regidories en el que és el govern municipal.
2: Exacte. Segurament aquesta tercera no? Vegada que em presento doncs està marcat no només pels anys i tot allò que un va modulant o va aprenent, sinó també perquè fa doncs, aquests 18 mesos que estem a govern i que estem gestionant molts temes, que estem capitanejant una sèrie de regidories, però que estem participant d'un govern de la ciutat amb els seus reptes, amb els seus problemes, les seves necessitats, però també la seva força i la seva energia, que és doncs, la seva gent i tot el que mou. Per tant, doncs, amb aquesta responsabilitat, amb aquest esforç, amb aquest treball diari de tirar endavant amb aquestes polítiques, amb aquests projectes que alguns ja hem fet realitat i d'altres ja estem treballant perquè ho siguin.
1: Clar, perquè en el vostre cas, Marina, fins ara us havíeu mantingut com a partit a l'oposició, però ara, doncs, com dèiem, doncs, fa més d'un any que també teniu algunes regidories per part del que és l'equip de govern. Com creus que el fet de tenir ara aquestes responsabilitats us ha enfortit com a partit o com us ha fet canviar, si més no, doncs, aquesta visió de la ciutat i quins serien doncs, els punts forts que això us hauria pogut acumular de cara a les properes eleccions?
2: Doncs, en primer lloc, nosaltres hem passat de l'oposició a govern perquè som una formació, com totes les altres, amb vocació de governar. Bueno, no sé si totes les altres, però nosaltres estem tenint diverses alcaldies comuns a Catalunya i tenim una experiència molt llarga en municipalisme. També amb el nostre predecessor, el PSUC, vam tenir aquí també governs a Mollet i, per tant, tenim aquesta clara voluntat de tirar endavant projectes i fer transformacions al municipi, transformacions per millorar la vida de la gent. Què estem fent? Doncs ara estem fent això. Jo crec que hi ha molta gent que ens ho reconeix, que estem fent molt bona feina de solidaritat. Estem treballant amb molt d'esforç i impulsant noves mesures d'habitatge, accessibilitat, a joventut, a transició energètica, a civisme, malgrat totes les dificultats, no? I, per tant, jo crec que s'està veient i hi ha gent que ens ho reconeix i valora, però clar, evidentment cadascú tindrà la seva opinió. Quan un es posa i fa el pas de governar, evidentment tot perfecte no pot ser, queden moltes coses per fer, en un any i mig que estem a govern és impossible resoldre tots els reptes i totes les mancances que té una ciutat, seria, és que és impossible, primer per un tema pressupostari, segon per un tema de temps, però que evidentment estem posant línies, estem posant eixos estratègics, estem marcant quines seran les polítiques, i d'algunes ja ho estem fent, estem amb el Pla Local d'Habitatge, estem amb el Consell de l'Adolescència, estem també a voluntat de pressupostos participatius pel jovent i, per tant, estem posant aquí molt present i palpable tot allò que defensem, que són polítiques per les persones, posant-les al centre i defensant drets bàsics per la ciutadania. Per tant, doncs sí, quan un governa, doncs, un cop entrem a gestionar, doncs et trobes amb una realitat diferent de quan estàs fent oposició. L'oposició és molt necessària, la crítica és necessària. Nosaltres som dos partits governant i també som crítics amb allò que no ens agrada. Toca remar per anar traient coses endavant que són necessàries per les persones que vivim a Mollet.
1: I Marina, ja per acabar aquest bloc, comentem que tot i que s'ha fet oficial aquesta proclamació oficial de la candidatura, la teva candidatura, doncs per tercera vegada consecutiva a Mollet en Comú, doncs també hi haurà un acte públic, no, doncs per donar-ho a conèixer a tota la ciutadania de cara al juny. Tot i que encara l'altre dia comentàvem que no es podien desvetllar masses detalls, sí que ja hi ha una data fixada.
2: Sí, doncs és això, la data és el 13 de juny, que serà, voldrem doncs, tenir un espai de trobada per poder parlar i per poder doncs això, donar, bueno, doncs a conèixer, poder parlar dels reptes, dels projectes amb l'horitzó del 2027. 13 de juny.
1: Doncs queda apuntada el 13 de juny i comentem també altres temes. Precisament una de les regidories a les quals hi esteu al capdavant és la regidoria d'habitatge, i tot just en el darrer la darrera setmana doncs es feia la presentació del Pla Local d'Habitatge, perquè volíeu doncs tenir el suport de la ciutadania i també doncs copsar de primera mà quines són les inquietuds o els dubtes o com visibilitza la ciutadania doncs aquesta crisi habitacional. Ho fèieu doncs la setmana passada amb una roda de premsa amb la qual anunciàveu que hi hauria aquesta enquesta doncs per poder copsar això de primera mà, quina és la situació a la ciutat mitjançant aquesta enquesta. Marina, comenta'ns una mica com està anant aquest procés participatiu.
2: Sí, doncs, mira, en relació amb el que parlàvem abans, no? Quan nosaltres estàvem a l'oposició, un dels temes que teníem claríssims és que s'havia de fer el Pla Local d'Habitatge, era una reivindicació, i jo estic particularment molt contenta de que això ara mateix ho tenim en marxa. El procés participatiu ha començat, vam fer una primera trobada participativa amb els membres del Consell de Ciutat de la Ciutat, que representen diferents entitats, sectors, etc., on allà ja van doncs, sortir una sèrie de coses i de propostes i de neguits. Després el qüestionari està en marxa, el qüestionari es fa online i a dia d'avui no tinc dades encara de quanta gent l'ha respost, però per el proper dia que parlem a portaveus espero poder-les donar. I ara el dimarts que ve és una cita amb el que doncs, estem fent molts esforços perquè sigui doncs, amb molta assistència, que és un taller participatiu que a les 3 serà doncs, per immobiliàries, constructores, tot el sector professional que té a veure amb l'habitatge des d'aquest punt de vista. I a les 6 de la tarda doncs, farem un taller obert a ciutadania en general i entitats també que tinguin a veure amb l'habitatge, que tinguin algú a dir amb l'habitatge. I també una taula de joves, perquè volem sentir en específic la veu dels joves amb totes les dificultats que sabem que tenen a l'hora d'emancipar-se per temes econòmics, de disponibilitat o d'altres. Per tant, aquestes són les cites i, com dèiem, el qüestionari aquest, que volem que el respongui el màxim de gent possible de la ciutat, de totes les edats, de totes les procedències, de tots els orígens, per poder doncs, tenir aquesta visió una mica global, més enllà de totes les dades més objectives que estem obtenint de, dels diferents departaments, organismes, etc.
1: De fet, ara doncs, posant sobre la taula el pla local d'habitatge, en el qual doncs, ja esteu treballant des de la regidoria, però de fet aquest és un tema recurrent que també des del vostre partit municipal doncs, aporteu en el ple en diverses ocasions. De fet, en el ple del mes passat corresponent a l'abril portàveu una moció que donava suport al decret de la pròrroga dels lloguers, una moció doncs, que va ser aprovada. Marina, quina és la importància doncs, de portar a ple aquest tipus de mocions?
2: Malgrat hi ha alguns partits que diuen que això no serveix de res, nosaltres jo opino que sí que serveix portar en el plenari municipal, on estem representants electes de la ciutadania, els temes que importen a la ciutadania i posicionar-nos amb aquests temes, com és l'habitatge, que és la principal preocupació a Catalunya. I per tant, doncs s'ha de parlar i s'han de deixar les coses clares. Qui està a favor de l'especulació, qui no està a favor de l'especulació, qui està a favor del dret a l'habitatge, qui està defensant els grans tenidors i grans doncs, fons voltors que tenen habitatges i habitatges, i qui està defensant a la gent que té un dret a un sostre per viure. Jo crec que, vaja, és que no té massa qüestió a debatre. Nosaltres seguirem defensant totes les mesures per, un, que la gent pugui accedir a l'habitatge, i dos, que no els expulsin de casa seva. Jo estic molt contenta i crec que és molt positiu totes les mobilitzacions que estan duent a terme la societat civil, el sindicat de llogateres, la PA, etc., per posar sobre la taula que ja està bé, que no es pot acumular riquesa i patrimoni en uns quants, mentre la gran majoria de la gent té molts problemes amb una qüestió bàsica, com és doncs, una vivenda.
1: Doncs queda comentat aquest punt d'habitatge i parlem ara d'energies renovables, i és que tot just aquesta setmana va oferir una xerrada sobre el que és el projecte de la comunitat energètica municipal, que és un tema doncs, que va passar en un ple celebrat a l'Ajuntament de Mollet, que bàsicament és un projecte doncs, que té com a objectiu poder compartir aquesta energia fotovoltaica excedent doncs, dels equipaments municipals. Marina, comenta'ns una mica què es va tractant aquest projecte, perquè en el ple municipal es comentava doncs, la iniciativa, no? Però crec que no s'acabava de definir en aquell moment com es duria a terme doncs, aquest compartiment de l'energia. No sé si en aquesta xerrada doncs, vau donar més detalls de com s'acabarà desenvolupant aquest projecte.
2: Bé, a l'ordenança, el que plantejàvem, no?, en aquesta ordenança que hem aprovat de cessió d'excedents d'energia fotovoltaica, no?, que és tot aquest nom raro, que en definitiva doncs, és això, és dir, anem a fer un pas més. En el projecte Mollet Solar fem un pas més i diem doncs, que ara passem de fer aquest autoconsum en els equipaments municipals a compartir aquesta energia que generem amb les plaques solars que tenim a Mollet, la compartim amb la ciutadania. I llavors doncs, aquest mes de maig espero que pugui sortir la convocatòria i que aquí explicarà doncs, tot molt més concret, no?, per com es fa aquesta cessió de quotes de participació, és a dir, cada persona, cada família, cada llar tindrà una quota de participació en aquestes instal·lacions solars, i en base a això doncs, a la seva factura veurà una reducció, és a dir, allò que li provingui de l'energia de les plaques, doncs la seva companyia li restarà de la factura. Ahir s'explicava això, s'explicava en què consisteix ben bé aquest projecte, què hauran d'aportar les persones, què significa doncs, això, una comunitat energètica, un autoconsum compartit, doncs, com funciona, qui pot ser persona beneficiària i qui no. Per exemple, doncs, qui tingui ja plaques solars fotovoltaiques hem establert que no pugui participar, i per donar possibilitat a persones que, per exemple, viuen en pisos que no tenen una teulada com pot ser una casa unifamiliar, per exemple. No? Ahir ens va venir una persona de quilòmetre zero, que és qui ens està acompanyant a l'Ajuntament, a l'ORE, l'Oficina de Rehabilitació Energètica, en tot aquest projecte, doncs per explicar molt, molt bé i poder resoldre tots els dubtes. Va venir gent molt interessada, jo estic contenta de com va anar, es va explicar amb molt detall, i ara hi haurà una altra xerrada el dia 21 d'aquest mes, a la tarda, a les 6, que serà a Can Borrell, i per tant, doncs, tothom qui tingui dubtes hi pot anar, i si no, penjarem la xerrada del 6 a la pàgina web, i també, doncs, evidentment, poden demanar hora per resoldre dubtes.
1: Doncs en tot cas hi ha altres oportunitats per conèixer aquest projecte per a aquelles persones doncs, que no haguessin pogut assistir aquesta setmana. I comentem també altres temes, Marina, una regidoria a la qual doncs, també hi esteu al capdavant, és la regidoria de joventut i també doncs, fa unes sessions plenàries enrere s'aprovava el que és la creació del Consell de l'Adolescència. En aquell moment ho comentàvem i doncs, ens deies que fèieu diverses xerrades per instituts i altres centres educatius doncs, per trobar aquests representants del Consell de l'Adolescència. Com estan anant aquestes sessions? No sé si ja teniu alguns representants o si es pot comentar alguna cosa.
2: Sí, sí, es pot comentar, estan anant molt bé. De cada... Ja tots els llocs on hem anat a fer aquestes xerrades, que li diem passaclasses, ja estan sortint persones candidates a ser representant. Per tant, en aquests llocs on n'hi ha més de dos, farem un petit procés, bueno, un petit no, un procés d'elecció, on les persones candidates doncs, faran una petita campanya, el seu nom, un eslògan, i perquè la gent els conegui i puguin votar. I estem contents de la rebuda. Està clar que no tothom, evidentment no, perquè hi haurà gent que li interessi que li faci gràcia, i hi haurà adolescents doncs, que no, o que no tenen disponibilitat, però estan molt atents. Quan els fem participar, de dir, bueno, vosaltres, si poguéssiu, què faríeu, no?, per millorar Mollet en el que us té a veure vosaltres amb la vostra edat. Recordem que és de 12 a 16, de 12 a 17, és l'etapa de l'ESO, i participen, tenen idees i tenen veu, que és el que els volem donar, aquesta veu que ja tenen per ser ciutadans de Mollet. Per tant, molt contents perquè estan sortint candidats i candidates, després farem el procés d'elecció i bueno, doncs de cada centre en sortiran dos que seran representants del centre, per tant, per tocarà doncs parlar amb els companys i companyes de què aporten, i la voluntat és que al juny estigui constituït aquest Consell.
1: Doncs en aquest cas de ben segur que en tornarem a parlar doncs, per conèixer quines persones integren aquest Consell de l'Adolescència, que és de nova creació. I parlem també d'altres temes de ciutat. També una de les regidories a les quals esteu al capdavant és la de solidaritat, i a més a través de xarxes socials que juntament amb Mollet, amb Cuba, doncs, vau enviar diversos contenidors solidaris cap a Cuba. Marina, què ens pots explicar d'aquesta acció solidària?
2: És una acció solidària que Mollet amb Cuba, juntament amb els casals de solidaritat amb Cuba de tot Catalunya, no?, i de la zona, doncs fan cada any, enviant doncs, material, medicaments, tot d'aparells, el que es vagi necessitant i en el que es treballa col·lectivament. El nostre regidor David Moreno, regidor de Solidaritat i Cooperació, va assistir en aquest acte, doncs, bueno, en aquesta jornada de d'omplir aquest camió i per tant, bueno, aquest contenidor. Hi ha una implicació total, més enllà de Mollet en Cuba i més enllà d'enviar aquest contenidor, la voluntat és posar la solidaritat en un primer pla, perquè Mollet és una ciutat solidària, té diverses entitats que així ho demostren. Hem recuperat la Setmana de la Solidaritat, que feia 9 anys que no celebrava, l'any passat la vam recuperar i enguany es tornarà a celebrar cap a la tardor, i per tant donar-li el paper que té, que hem de mirar més enllà de la nostra ciutat, on hi ha territoris que ho estan passant veritablement malament, ja sigui per conflictes bèl·lics, per bloquejos o per situacions climàtiques, i per tant doncs, seguirem fent tots els passos possibles, totes les col·laboracions i aportacions econòmiques que des de l'Ajuntament es pugui, i posant doncs, al centre això, no? Pensar que al final doncs, totes les persones tenen dret a tenir una vida digna i que sempre col·laborar i cooperar és positiu i diu molt de la humanitat, sobretot en un temps on està quedant una mica tocada aquesta humanitat per part dels senyors de la guerra, que, bueno, doncs, que s'estan cometent atrocitats bastant greus i inadmissibles.
1: Doncs queda comentat també aquest tema, i si abans parlàvem d'habitatge, que és una de les principals qüestions que ocupa el debat actual, parlem també ara de mobilitat, i és que parlem també doncs, a nivell general, i és que hi ha hagut un acord entre Comuns i el govern de la Generalitat de Catalunya amb un pressupost de 21 milions que aniran destinats al que són a la millora d'un centenar de línies de bus, unes millores doncs, que també repercutiran aquí a la nostra ciutat en dues línies diferents. Marina, comentem aquest acord que s'ha produït per millorar el que és la mobilitat.
2: Doncs sí, parlàvem fa un temps i a més fèiem una campanya també perquè això era és una necessitat. Sabem que s'ha incrementat un 10% els desplaçaments en bus, uns 90 milions de desplaçaments, si no em falla la memòria, en l'any passat, en aquest any, perdó, no, sí, en l'últim que tenim dades, i per tant calia reforçar les expedicions. En concret, doncs, en aquest pla de xoc acordat entre Catalunya en Comú, Comuns, amb el govern de la Generalitat, pel que fa a Mollet, doncs, es veuran beneficiades la línia 320, a l'E21 i també la línia de Caldes amb Mollet. Per tant, doncs, s'incrementaran el nombre de busos, encara el detall exacte no el podem saber, però bueno, doncs això són aquests 21 milions de suport a tots aquests trajectes, no només aquests, a la resta de territoris on cal més demanda, sobretot en hores punta, perquè tothom pugui desplaçar-se d'una forma sostenible, segura i, a més, eficaç, com és l'autobús. Jo crec que si pugem els mitjans, la gent vol poder-se desplaçar de la millor manera possible amb tren o bus, i, per tant, però hem de posar els mitjans. Estem satisfets d'aquest acord i hem de seguir avançant.
1: Doncs queda comentat també aquest punt de mobilitat i ens queden 3 minuts per finalitzar aquesta conversa de la Fons. Per tant, parlem de temes més festius. Aquest matí Mollet ha acollit el que és la 44a edició de la Fira de Sant Ponç. No sé, Marina, si has tingut oportunitat doncs, d'anar a veure-la i doncs, potser comprar alguns d'aquests productes artesanals.
2: Sí, hi he anat a primera hora, que s'estava molt bé i que no feia gens de calor i hi havia de tot. Per tant, jo en el meu cas sempre sóc una fan de les magdalenes de xocolata i aquest any estic contenta perquè he pogut comprar també ceràmica fantàstica, que jo bueno, recomano, a veure si hi aneu i la trobeu. He pogut parlar amb un dels nois que la fan. I que, a més, vam coincidir el dilluns a la inauguració de la llar residencial al Bosc i, per tant, doncs hem tancat, no? Ja podem veure on viu i on treballa i, per tant, estava molt content. Diu, em tranquil·litza molt, no? És molt relaxant fer ceràmica. També ens explicaven doncs, que tenen una nova màquina que fa planxes de ceràmica i que els ajuda després per poder donar la forma als bols o als plats o a les tasses. Per tant, doncs sí, és un clàssic, és una fira molt... Jo crec que demostra moltes coses i que diu moltes coses, no? Que les persones amb discapacitat poden treballar, tenen aquests espais de treball, d'ocupació i d'aprendre també doncs, a fer aquest treball manual, artístic, i que és un benefici per la ciutat i per les seves pròpies vides i autonomia.
1: Doncs amb aquest tema més festiu posem punt i final a aquesta conversa de la Fons. Agrair-te que ens acompanyis una setmana més per comentar tota l'actualitat de la nostra ciutat i ens trobem a la propera, Marina, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, a reveure.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.

0: Lid del Col·lectius en Xarxa, Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi, sí, dia de Sant Jordi, fi. O dies propers a Sant Jordi, depenent sí, de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment, no? de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant Venga. A través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà,
1: exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa...
1: Lectures queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit, al territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir, que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No sé quin percentatge que després durant l'any
0: no es torna a recuperar mai.
1: És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi i el reivindico aquest any a més que hem tingut algun altre escriptor
0: sí.
1: de renom
0: sí.
1: que ens l'ha volgut, ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho has llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava, que a més jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas.
1: Tenia ganes de que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: però
0: era una mica...
1: Aquest senyor li compren els llibres...
0: Bueno,
1: com,
0: però clar,
1: no?
0: era...
1: Jo en tinc a casa d'aquest
0: senyor. Clar, a dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què, no sé quantos...
1: I que el dia del libro...
0: I que el dia... Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home, perquè no sé molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema important també, veure com s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs, amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic. No?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí,
0: Hi ha excepcions,
1: sí,
0: però és veritat que en vam parlar, estic recordant, amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: Total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs, que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat. No? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms... A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena que surten al llistat dels primers, gairebé sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt,
1: molt
0: concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem allunyant una mica doncs, aquell personatge gay, no?, que la seva

0: a xarxes socials.
1: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquest aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autoregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
2: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creava el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faci. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
2: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
2: Mm-hmm. Val.
0: Clar, amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí, és totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan de treuen algun llibre por los gays, ¿sabes? Antes normalmente traían el Día del Orgullo, el juny y tal, y ahora ni tan solo eso, publiquen igual una llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, ¿no?, que hi ha.
2: També amb les biblioteques, no? que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
3: No, sobretot per la mostra, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a Onda, a Betxí, si entro més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
2: Impossible, eh?
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
2: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions.

0: Aleshores, tampoc seria... O sea, no veuria bé que només la culpa a ells, o sea, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià, pues jo crec que també té la culpa, no?, un poc de no
1: Oigan.
0: promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
1: Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Dius que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja amb situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
0: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir, és molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper d'ací, de Vila-real, i xerrant, xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes
1: Sí.
0: persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i, per tant, pues, jo els torno el favor, pues, recomanant-los lectures.
2: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer, estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial de no representativitat de tothom. Com ho veus això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura jo què sé, del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges.
0: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé, literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu? O comparat en... És clar, avui en dia la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que ja és molt jurídica, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no? No la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo pense que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
1: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions que, si vols, podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
0: D'acord. He elegit 5, però haguera pogut elegir 10. O sea, m'ha
1: Segur.
0: costat moltíssim tallar és en 5 llibres, però bé, anava a parlar de un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comence per, no sé si ho voleu recte o
1: Sí,
0: què, però
1: tant, i
0: és El
1: tant.
0: diario
1: Sí,
0: del
1: sí, tant.
0: ladrón de Jan Genet, que no sé si coneixeu a Jan Genet, però Jan Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jan Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament absent. D'acord. sa mare no se podia fer càrrec d'ell, i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors. ¿Vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
1: Centres de menors.
0: El xaval se... Perdona.
1: Algun centre de menor, no? Algú centre de menors.
0: Sí, centre de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar. Vale. Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer. D'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan... O sigui, a fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la. No? Evidentment, en Genet era pues, homosexual, i en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subitos de tono, no? Podríem dir una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil de aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
2: Wow.
0: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i wow. Parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre, de fet, és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer perquè li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
2: Déu-n'hi-do. I a la...
0: Sí, no obstant...
2: Digues.
0: Bueno, sí, perdona, No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot, i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
2: Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que fonden són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
1: sí,
0: és
1: molt bé. Finet, sí,
0: no
1: sí.
0: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
1: Molt bé.
0: I damunt, si algú està interessat en llegir...
1: Sí,
0: més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu La Geminada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això en la nostra llengua, i no sé, estic...
1: Molt bé.
0: És molt guai.
1: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, és el meu, crec que és el meu autor preferit, el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80, pues, parla de com era la mili per als mariques, com era pues, això amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermetat i també pues, no només l'estigma a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més, i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè, no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem i... I no sé, és un llibre perfecte per a parlar de ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
1: És important.
2: Segona posició.
0: Perfecte. Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Guerra, Victòria, Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la Guerra Civil, quan parla de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Esta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, la homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és... Us el recomano moltíssim, o sigui, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que us recomano moltíssim. Moltíssim llegir-lo. Feia molt de temps que no sentia alguna cosa així per un llibre.
1: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
2: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir.
1: Sí, s'ha dit, hi ha hagut aquí un mas. Sí, molt bé, sí. Molt bé.
0: Pues, us el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, esa és la decisió més important de la meva vida, és decir, el primer llibre que vaig a parlar. El llibre que l'he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produeix Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I s'ha escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet, a mi me pareix total. El llibre parla un poc... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que es publicava en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sea, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre. I hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha pareix preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret blanet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi passa que no solem llegir obres de teatre perquè sé que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
1: És veritat, és
0: aleshores,
1: veritat.
0: Per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'herència, perquè és una obra de teatre molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que se té que interpretar, se té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores. En els teatres, o sigui, és una brutalitat.
1: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta lecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer.
1: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
1: Llegint. Bueno, molt bé.
2: Està bé,
1: doncs,
2: està bé.
1: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
2: Que vagi bé. Clar.
0: Que vagi
1: molt bé. Adéu. I nosaltres,
0: adeu,
1: Lluís, ho deixarem
0: gràcies.
1: Aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí. Però també música, per què no, per acompanyar també doncs, aquests llibres a Sant Jordi,
2: sí.
1: No?
2: Mira, marxem amb Right Back de Carly Gale.
1: Molt bé.
2: I amb això, i amb aquests 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
1: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM van omplir, podríem traduir-ho més o menys tot, i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que jo no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh, oui, je t'aime.

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: L'històric Gentleman on Plea, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment a l'altre. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari. Ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Dark Garfunkel en va fer algunes de notables.

Sants. I en aquesta, el seu company de tota la vida l'ajudava a cantar. Li feia els cors. My little town.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de tarenyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós, I Only Have Eyes For You. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Take Away. Fly across your ocean. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai del bon rotllo.

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiat ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. Es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barrio las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Demà, Tieto Forever. Des de la perspectiva Nietzsche, algú va dir: tot passa. Ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
1: Sag Barum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I, a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que van brodar en Mark Knopfler i la Emily Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: En directe, Marnó Flaneria, Milo Harris.
1: Why worry?
0: Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans a Milo Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Milo Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone en els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
3: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

cantant Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà? Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: És que no veus que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines als Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de la FM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, «Nena, estic boig per tu». Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada en una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

I aquí està la frase que comentàvem. Entra la pluja que caurà. Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: lots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Lots per tu.
1: Lots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca.

Franca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus. Ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu, hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, en la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa, amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita. Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues, amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en aquest programa que, com sempre, revisa la millor música rock i pop de tots els temps i avui també amb altres estils. Que ja ho sabeu, que ens agrada de tot, que som molt curiosos i que, per tant, no ens tanquem només al pop i al rock, ni molt menys. I, de fet, avui volem fer un homenatge a la música blues, especialment perquè avui tenim una convidada de casa nostra, del nostre país, a qui ens fa molta il·lusió saludar.

0: sí.
1: Avui em fa especial il·lusió tenir al nostre programa una compositora, guitarrista i cantant catalana que ja fa 3 dècades que vaig veure en viu a la Nova Jazz Cava. Va ser al costat de la vella Dixieland i del gran Josep Maria Farràs. Ha cantat amb Blues Messenger, amb Víctor Urís i Amadeu Casas, Joan Pau Comelles, l'orquestra del Taller de Músic i molts més. Va començar a cantar l'any 1988 quan tenia 25 anys. Ara, ja entrada a la 60a, després d'haver publicat una colla de discos, d'haver col·laborat amb molts artistes, d'haver participat en un munt de festivals i amb un nombre important de premis i de reconeixements, continua aixecant passions amb una veu única, inconfusible, que traspua moltes nits viscudes i transmet feeling real. És un plaer per mi avui saludar a la Big Mama. Què tal, Montse, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé. Quina introducció més bona, gràcies.
1: Bé, és que fer entrevistes sempre és un luxe perquè és un intercanvi de coneixements, de vivències, d'experiències, però és que, és clar, si a més entrevistes una persona que tu ja has escoltat abans i a qui admires, doncs home, encara és doble luxe, no?
2: Doncs moltes gràcies. Si és que la Jazz Cava hi ha tocat gairebé tots, bueno, podríem dir tots els meus projectes que he fet, allà me'ls han recolzat i és dels llocs que, bueno, que ho he d'agrair perquè ja des del principi ja em van recolzar, vaig poder tocar fins i tot em feia amb sessions i després tot el que anem fent ha pogut passar per allà, que bueno, em trobo que no sempre m'ha passat amb altres espais o altres festivals que costen més, però molt agraïda a la Jazz Cava. A més em van donar el premi Jazz Terrassment el número 15 i estic molt l'any 2015, perdó, i estic molt agraïda a tothom d'allà. O sigui que si em vas veure allà amb la vella Dixieland, devia ser l'any 95, eh?
1: Correcte, sí, sí. Jo, mira, doncs tenia 19 anyets, va ser quan vaig començar a anar per allà, sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. I has anat seguint anant, no?, suposo?
1: Oh, i tant. Amb alguns buits entremig, perquè de vegades la vida familiar costa compaginar aquestes nits a altes hores, però bé, sempre es procura. Escolta, Montse, què té la música que et motivi a llevar-te cada dia i tornar a agafar el micròfon?
2: És que la música permet expressar tot el que et passa dins, les teves emocions, i hi ha la gent, doncs, que busca una via expressiva en l'art i uns ho fan amb la música, els altres escrivint, els altres... Bueno, jo també soc una persona que escric bastant, vull dir que barrejo molt el text amb la música, però sí que la música em provoca això, com molt remoure amb les emocions, i que són el que em fa moure al llarg del dia, a mi també, eh? Soc una persona de vida molt emocional, i això em motiva molt poder escoltar música, i no em costaria molt concebre un món sense música.
1: Jo ho he pensat moltes vegades, això també. Què faríem sense música? Doncs no m'ho plantejo. Però vaja, tenim ara un disc molt candent, en format EP, que ens ha encantat escoltar. Es diu Senza Confine, volum 1, al costat de Captain's Brotherhood, en el que heu cuinat 6 bons temes de soul, blues, jazz i bossa nova. Aquest és el segon disc que fas en Captain's Brotherhood. Què és el que t'ha fet repetir amb ells?
2: Són molt bons músics, molt bons companys, persones que m'han entès bé la meva dinàmica, i és un gust treballar amb ells perquè és fàcil. De fet, aquest disc el vam gravar en un dia, i llavors es nota que el directe també és així de fresc, com aquest mateix disc. Vull dir que si hi ha bons tècnics ha de sonar bé el directe, i no sé, bueno, són hi ha Lorenzo Espinoza a la guitarra, que és un guitarrista que sap molt de a part de tocar, té molt gust, hi ha el Hernán Friedman al baix, i tots dos controlen molt d'harmonia i han escoltat molta música. El Salva Suava a la bateria és una persona que és molt treballador, que és molt, s'ho apunta tot, ho recorda tot. Si algú no, un dia s'equivoca, sap que havíem dit una altra cosa. I llavors hi ha Alberto Burgess, que és més despistat, però és aquest so blusero que a mi també connecta molt bé, i és un nano encantador. Llavors tots fem com una petita família, i m'ha agradat molt repetir amb ells.
1: A mi, sincerament, m'ha agradat molt l'entusiasme que heu demostrat amb aquest disc. Es nota bon rotllo a l'estudi i molta sintonia. Fa anys gravar un disc a l'estudi podia semblar una mica pesat, no?, per allò d'anar repetint preses, però entenc que en el vostre cas, almenys aquest disc, s'assembla bastant a com soneu en viu. Com és gravar un disc com aquest avui dia?
2: Sí, nosaltres, la nostra manera, jo sempre, que ho he fet, ha sigut tots alhora. Llavors hem de buscar un estudi on hi capiguem tots, que estigui tot ben separat, sigui separadet bé. Jo estava tancada dins d'una habitació, llavors la bateria en un altre espai, els amplis els van poder posar dins d'unes altres habitacions, però tots ens vèiem i vam gravar a l'estudi que es diu Medusa Studio, que ens va recomanar el Dani Nelo també, i és a l'estudi bueno, són dos socis i hem gravat molt a gust, la veritat. Hi havia un jove tècnic que Dani Vila, que ens va fer el primer dia, el que seria la gravació. Vam estar gravant tres vegades les cançons, cada cançó tres vegades, i vam triar la que ens va agradar més. I llavors les mescles ens ho ha fet el Roger Rodés, que és un dels socis, que l'altre és el Manu Guix, i ens hem mesclat molt bé. La veritat és que el so allà ha reflectit, crec jo, com nosaltres toquem, molt orgànic, tot molt dinàmic, molta dinàmica, i que uns ens recolzem els altres tocant. I això, potser en gravacions més pop, on es grava primer la bateria, després el baix, i tot queda molt net, però falta aquesta pulsació, que jo crec que això amb el jazz o amb el blues ha de sortir.
1: Bé, jo crec que ho heu reflectit molt bé, perquè és ben bé això que dius. Es nota, diguem, aquesta simbiosi entre tots els músics, i hi ha també el moment, entre cometes, de glòria, no?, de cadascun d'ells amb el seu solo. Vull dir, es nota tot molt, molt ben cohesionat, però sense que ningú es trepitgi. I a mi el que em sorprèn és que em diguis que només s'han fet tres gravacions de cada tema. Em sembla espectacular. Vull dir, això realment demostra que en directe us porteu molt bé entre vosaltres, no?
2: Sí, a més són tot temes propis, són temes meus, que me'ls han ajudat a arranjar ells. Vam fer tan poques que fessin molts assajos, vam quedar, la nostra metodologia va ser quedar primer amb l'Hernani i amb el Lorenzo, en petit comitè, llavors vam afegir al Salva la bateria i l'Alberto al piano, i això vam assajar primer abans de vacances de Nadal, després vam assajar algun dia al gener, i llavors ja cap a l'estudi va ser el dia 12 de març. Vam gravar tots junts el 12 de març, primer les proves de so, llavors la gravació, ja anàvem molt segurs, perquè a l'assaig ja ho teníem tot bastant clar. Ja havíem definit també l'espai de cadascú, com dius tu, això una mica, pues, cadascú sap com on ha d'entrar el seu solo i matisar-ho així, però sempre a l'estudi tens sorpreses i llavors passen coses màgiques, i la veritat és que en el disc va passar això, és que hi ha coses, doncs, que surten noves i llavors ja queden allà.
1: Mira, ara que parlàvem de gravar l'estudi, tinc una amiga que és cantant en un grup de música country, i el compositor i guitarrista del seu grup, en Jim, em deia que han perdut la il·lusió per gravar discos, que prefereixen aprofitar el poc temps que tenen, perquè ells es dediquen a altres coses també, fent concerts i arribant directament als oients. Què n'opines, tu, que has gravat tants discos?
2: Sí, perquè el disco, nosaltres que l'hem fet, és només... O sigui, jo ja no faré còpies. O sigui, he fet algunes còpies per buscar concerts, així és, de promoció, però molt poques, i són a les plataformes, hem penjat tots els discos, però no rendeixen. Llavors és una inversió que fas, que la fas perquè et reverteixi, doncs, això en forma de concerts, que és com tu realment també et ve de gust, doncs, de contactar amb la gent. Però a mi, en el meu cas, com deies abans, que jo ja passo de la seixantena, també vull deixar un llegat, saps? O sigui, ara ja em vaig plantejar, quan vaig fer 60 anys, si seguir o no a la música, però és el que dius tu, que vaig descobrir que era vital per mi, era molt necessària. I llavors el que sí, vaig pensar, doncs, endavant, vull seguir, vaig tenir la sort de trobar aquests músics tan macos, i ara el que vull fer, si pot ser amb ells, doncs deixar un llegat d'aquests anys, el que pugui, d'anar deixant, doncs, un disc per any o cada dos, així. I també he descobert que fer un disc de 12 o 13 cançons ja no s'escolta. Llavors, en aquest cas, vam decidir fer aquest de 6, que, bueno, que sembla que entra més la gana de repetir, oi? I llavors, vam dit que és com un EP, però és com mig disc, li hem posat el volum 1, sense confine, volum 1, per donar peu a que pugui ser un volum 2 i anar fent. I, però sí que a nivell econòmic fer discos no és gens rentable avui en dia, a menys que no siguis una estrella molt, molt d'aquestes que ven molt.
1: No, no, està clar, està clar. Dono fe que això de sis cançons et ve ganes, com a mínim, de tornar a escoltar el disc. Jo ho he fet tres vegades pràcticament seguides, perquè és que em va entrar tan bé aquest disc a la primera que no em vaig tenir prou. Per tant, ja estem esperant en candeletes el volum 2. Però abans del volum 2, Montse, on teniu previst oferir concerts?
2: Doncs mira, la primícia del primer concert que tenim així és el dia 7 de juny al Teatre Cursal de Manresa, que és un teatre gran, i allà tocarem amb sextet, també amb la nostra percussionista, la Javiera Consuelo Paredes, que és la percussionista que ens va ajudar a fer l'Smile, el disc anterior. I llavors adaptarem també aquestes cançons bueno, perquè les toqui ella i serà la primícia. Allà, i ara farem la gira de Smile i Sense Confine Tour. I llavors tenim altres concerts, toquem a les Festes de Gràcia, a la Plaça de les Dones del 36, tocarem també al Festival d'Empúria Brava, tocarem a l'obertura del cicle del jazz a la Fresca aquí a Terrassa. Bueno, tenim una sèrie de concerts molt macos en perspectiva a partir del juny. Anem fent així. I ara també dic que, clar, aquest disc també està fet perquè hi hagi la contractació oberta, que tenim moltes ganes de tocar en directe allà on doncs, ens vulguin contractar. A finals d'any estarem al festival amb un festival que es fa a Cambrils, també. Anem tenint concerts així esparsos, però que estan molt bé.
1: Doncs escolta'm, Montse, nosaltres encantats d'haver parlat avui amb tu i també esperem veure't ben aviat en aquests concerts que ja comencen a preparar-se, a cuinar-se. Big Mama, Montse, moltes gràcies i fins molt aviat.
2: Moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, Sense Confine, volum 1, Big Mama Monse and Captain's Brotherhood, un EP amb 6 temes genials. A mi m'ha encantat escoltar, com dèiem a l'entrevista amb la Monse, aquesta col·lecció de bones cançons, cançons positives que donen bon rotllo, que són fresques i que et venen ganes de, si més no, moure't una mica, o si no pots, com ha sigut el meu cas, perquè he escoltat aquest disc mentre estava conduint, doncs de tornar-lo a posar des del principi. I com us deia a l'inici, avui us proposo fer aquesta selecció eclèctica de música blues, de diferents estils, de diferents formats, de diferents anyades, i com no, començarem amb la Big Mama, amb un dels temes que a mi m'han agradat més d'aquest EP. Un tema, doncs, que diguem que és una mica allò picarón, podríem dir, entre cometes, un tema que es diu, amb un títol molt enginyós, Sex O'Clock.

Avui hem començat per la porta gran amb la Big Mama Montse i amb aquest tema que es deia Sex O'Clock. Cap al final del programa escoltarem una altra cançó d'aquest EP de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Seguim amb més cançons seleccionades de diferents tipus de blues i ara viatgem a l'any 2000 amb un treball que van fer conjuntament ni més ni menys que B.B. King, el rei del blues, amb Eric Clapton. Un treball molt recomanable, es deia Riding with the King. Aquest era un dels seus temes, 3 O'Clock Blues.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Fantàstic poder gaudir amb calma d'aquestes cançons blues, d'aquesta música que arriba fins a l'ànima. Hem escoltat Eric Clapton i B.B. King i ara anem una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1993 per a seleccionar una cançó que va sonar moltíssim dins del treball Blues Alive de Gary Moore. Gary Moore, que va començar, ja ho sabeu, amb música heavy metal i que va anar evolucionant, retrocedint cap als clàssics del blues. I va fer alguns discos molt interessants com aquest que recollia una de les seves gires en viu, amb aquesta cançó que va ser un èxit ja en format LP, Still Got the Blues.

Avui al Rock and Classics, especial blues. Ara anem a un artista que admirem moltíssim, John Lee Hooker, amb un dels seus discos més comercials, en el qual hi col·laborava ni més ni menys que Carlos Santana, el guitarrista nord-americà d'origen mexicà, així doncs, una combinació perfecta. Així sonaven al 1989 aquests dos grans monstres. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Avui hem fet com una regressió en el temps, eh? Hem començat amb un tema candent, ben calent, de Big Mama Monse i Captain's Brotherhood, d'aquest 2026, i hem anat cap enrere. Doncs continuem enrere. Anem ara al 1969 per a recuperar el primer llarga durada de Led Zeppelin, una banda de hard rock, sí, però que també era molt amant del blues. I ho va deixar palès amb temes com aquest I Can't Quit You Baby.

Amigues, amics, enfilem la recta final d'aquest Enroc en Clàssics d'avui que hem dedicat a la música blues. I acabarem com hem començat, amb la Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, amb un dels temes del seu EP Senza Confine volum 1. Després encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, però en aquest cas en una versió, una mescla, doncs més senzilla de la que va aparèixer en el treball original Led Zeppelin 3, en una reedició que ja fa alguns anys que van poder gaudir gràcies a aquestes noves remescles de Jimmy Page, el productor, guitarrista i compositor de Led Zeppelin. Marxem amb un altre tema que a mi m'agrada molt d'aquest treball de Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, un tema que es diu You Are My Angel, ets el meu àngel. Amb aquesta cançó marxem, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i que el nostre podcast el podeu escoltar quan vulgueu en diferit a les principals plataformes de podcasting o, si no, en directe a través de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé!

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 8 de maig, programa número 32 de la tercera temporada de Bartiqui, i aquest vespre tornarem als anys 90 del segle passat, una època amb música excepcional.

0: I ho fem parlant d'un grup que havia quedat una mica oblidat. Potser no sense raó, fa molts anys que la seva producció és poc freqüent i lluny de la qualitat que va tenir al començament de la seva carrera. Però, amics, els dos primers discos d'aquesta banda són dels millors discos de rock dels anys 90 i, mira, si em va bé, de bons discos de rock en aquella dècada. Un grup que avui dia fins i tot podria semblar un One Hit Wonder, lluny de la realitat. Un grup que fins i tot va ser finalista per guanyar un premi Oscar a la millor cançó. I encara amb això, n'hi ha molts que no els recorden ni són capaços de dir el seu nom. Però déu-n'hi-do, aquí a Cantiqui, déu-n'hi-do si ens en recordem d'ells, déu-n'hi-do si ens en recordem. De fet, no només nosaltres. Sorprenentment, aquest any 2026, la cadena HBO ha publicat un documental sobre aquest grup, un documental de títol Have You Seen Me Lately? I és que el grup a qui dedicarem l'episodi aquest vespre, al Bar Tiki de Ràdio Mollet, són els Canting Crows. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, estic segur que si baixem ara aquí a baix al bar dels colors i fem una enquesta, preguntem a qualsevol persona, posem qualsevol persona més gran de 30 anys, sobre què coneixen o què recorden dels Counting Crows, la majoria de les respostes seran res. Si fem una altra prova, i sense mencionar el nom del grup, els hi fem sonar la cançó Mr. Jones, segurament hi haurà força gent que reconegui la cançó, però si aleshores demanem qui l'interpreta, tornarem a tenir poc èxit. I és que els Counting Crows semblen endinsats, enfonsats, en un període molt concret, el de la primera meitat dels anys 90, amb tres dècades caient-los a sobre. Però és que la memòria del pop és curta. El disc de debut dels Counting Crows, August and Everything After, un disc de 1993, va arribar a vendre a la seva època només als Estats Units més de 7 milions de còpies. És clar que vendre còpies no significa ser qualitat, però sí popularitat, que és el que estàvem parlant ara mateix. Segons diferents estaments de la indústria musical, uns 7 milions de còpies venudes equivaldrien a uns 10.000 milions de reproduccions a Spotify o a YouTube. És a dir, el que van aconseguir els Counting Crows són xifres comparables a artistes actuals com Harry Styles o Karol G. Crec que és important tenir una mica de perspectiva. I parlant de perspectiva, si ara ja parlo des d'una perspectiva més personal, us puc dir que els dos primers discos de Counting Crows signifiquen molt per mi i em faig creus com un grup que va ser capaç de parir aquests dos treballs entre 1993 i 1996 va ser incapaç de mantenir-se qualitativament parlant. Sí, hi van haver més discos, el 99 i després en endavant, fins a 5 discos més, que en realitat no són tants si comptem els 33 anys que ens separen des d'aquell disc de debut. Ja veurem per què. El cas és que això dona més valor al que han aconseguit grups com els Foo Fighters, com Pearl Jam o com els ja desapareguts REM, que van ser capaços de mantenir, jo diria que un nivell bastant raonable a través de 3 dècades de carrera. I alhora subratlla una situació que no deixa de ser habitual a la música. Què fa un músic que aconsegueix un cim a la seva carrera, però que passats uns anys és incapaç d'apropar-se en allò que va fer quan tenia 25-30 anys? No és una qüestió de diners, que ja us ho dic, els Counting Crows, a finals dels 90 segurament ja no necessitaven treballar més per poder pagar l'hipoteca. És una qüestió més aviat artística. Però tota història té un començament, i aquesta començava amb un xa-la-la.

Evidentment, Mr. Jones, tot un himne. I els Counting Crows, una banda que no havia de durar a principis dels 90. Res, en l'Adam Duritz, el cantant, compositor i líder espiritual del grup, que feia pensar en el paper d'estrella del rock. Ell, juntament amb el guitarrista David Bryson, comença tocant en petit format, gairebé com un exercici de supervivència creativa. Les cançons que fan són llargues, literàries, plenes de personatges insegurs, lluny del rock immediat que estava dominant les ràdios aleshores. El grup es forma sense un full de ruta clar, amb una sensació constant de provisionalitat, però aquestes cançons, estranyament, connecten. És San Francisco el 1991 i aquests primigenis Counting Crows de duo passen a grup i comencen a repartir casets amb una maqueta llarguíssima, moltes cançons que fotien en aquest caset, i una d'aquestes casets cau a mans de Gary Gersh. Qui era Gary Gersh? Gary Gersh era de la companyia Geffen Records, amb qui acabaran signant un contracte al 1992. Per recordar-nos, en Geffen Records era una referència aleshores. Tenien a Nirvana, naturalment, però també tenien a Guns N' Roses, tenien a Sonic Youth, tenien els Stone Roses o tenien els Aerosmith. És curiós com un grup que bevia dels Rem molt, però també bevia de gent com Van Morrison, de sobte es converteix en allò que tothom veu com una oportunitat de mercat. Com a curiositat, el món va descobrir Counting Crows el 1992, abans del disc, abans d'aquell debut, a la cerimònia d'introducció del Van Morrison al Rock and Roll Hall of Fame. En Van Morrison, que és un tio esquerp i poc interessat en aquestes històries, va renunciar a passar per allà. I algú va tenir l'ocurrència de convidar els Counting Crows. Ja us dic, abans no haguessin publicat cap disc, que van fer un parell de versions de Van Morrison en aquella cerimònia del Rock and Roll Hall of Fame. És clar que fitxar per una discogràfica tan potent i influent en la indústria com Geffen doncs tenia aquests avantatges. I aleshores el món va descobrir un tio com l'Adam Duritz. Aquest Adam Duritz, que amb les seves rastes i els seus outfits, que d'alguna manera simbolitzava estèticament els anys 90. Les rastes de l'Adam Duritz van ser icòniques i molt importants pel grup, per superficial que això pugui sonar. I per fi surt el disc August and Everything After, el 1993. En realitat, Mr. Jones no va ser la primera elecció de Geffen com a single de debut. Quan els Counting Crows van acabar el disc, Geffen Records preferia llançar Rain King i potser en menor mesura també van considerar Round Here com a primer single. La discogràfica doncs veia aquesta Mr. Jones com una peça massa lleugera i potencialment mal interpretada, com una celebració superficial de la fama. I és que Mr. Jones doncs parla sobretot del desig de reconeixement, de fama i de la sensació d'invisibilitat que poden sentir els músics abans de no triomfar. La cançó juga amb aquesta dualitat entre el somni i la realitat, voler ser algú important als ulls dels altres mentre es manté la por de perdre la identitat pròpia. Mr. Jones és una reflexió agredolça sobre l'ambició, l'ego i la necessitat humana, si vols, de sentir-se vist. I veurem com aquesta lletra adquirirà un significat propi en els propers mesos que van sorgir després de la seva publicació. Però seguim escoltant un altre tema d'aquest disc de debut. Això és Omaha.

I molt aviat el grup arribaria a tenir aquella fama que mai no havien pensat que tindrien. Sí, a Mr. Jones cantaven sobre que volien ser grans estrelles. Només en uns mesos ja ho eren. Van passar de tocar locals petits a fer grans espais, gires mundials i tot el tinglado que això representa. El vertigen de convertir-se en uns mesos, de ser uns desconeguts a aparèixer a portades de revistes o a pòsters. Res que no hagi passat a molta gent, segurament continua passant, però no per ser, diguem-ne que normal, no deixa de ser una situació que pot resultar un xoc per qualsevol persona. El segon single del disc, d'aquest August and Everything After, va ser la cançó Round Here, un tema més lent, més hipnòtic i amb una temàtica molt alineada amb la música alternativa, amb el grunge i tot allò. Round Here parla de sentir-se fora de lloc, de créixer en un entorn petit o limitador i de no encaixar ni amb els altres ni amb tu mateix. No seria una cançó argumental, no explica una història, sinó més aviat és impressionista en el sentit que va desgranant records, sensacions, però hi ha imatges molt explícites, com per exemple quan la Dame Dourich canta allò de "Then she looks up at the building and says she's thinking of jumping, she says she's tired of life, she must be tired of something." És a dir, llavors mira cap amunt l'edifici i diu que està pensant en saltar, diu que està cansada de la vida, deu estar cansada d'alguna cosa. Parlar d'estar cansat de la vida en un single publicat el maig de 1994, quan no feia ni un mes que s'havia descobert el cos sense vida d'en Kurt Cobain, era prou explícit. I tot i que naturalment aquella cançó s'havia compost anys enrere, de fet, venia de 1989, doncs va adquirir un cert significat. Però, amics i amigues, quina cançó més meravellosa era aquesta Round Here.

A mitjans dels anys 90, acabada la gira del disc August and Everything After, Adam Duritz va fer una mena d'exili a Los Angeles, que havia de ser un lloc prou gran i poblat de celebrities on ell pogués passar més desapercebut. Quan l'Adam Duritz va arribar a Los Angeles, no va ser com ho fan els somiadors, amb una maleta buida i el sol als ulls. Ell va arribar cansat, va arribar amb, diguem-ne, amb ressaca emocional. Era 1994, els Counting Crows acabaven de passar de tocar en bars petits a omplir pavellons esportius. I ell sentia que aquella beguda tan dolça anomenada fama li anava cremant la gola. Los Angeles era una ciutat estranya per amagar-s'hi, però funcionava. A diferència de San Francisco o de Berkeley, per ser més concrets, d'on eren originaris, a Los Angeles ningú no t'estava mirant del tot. Tot brillava massa perquè algú brillés més que la resta, i a més ho que estic, sempre hi trobarien alguna persona més famosa que ells, i la gent està més acostumada a coincidir amb aquest o amb aquest altre en un restaurant o en una botiga de roba. I al centre d'aquella, diguem-ne, cap a nombra lluminosa, hi havia el Viper Room. El Viper Room, obert al 1993 a la zona de West Hollywood, no era només un club. Era una mena d'illa plena de gent famosa que no volia ser-ho durant unes hores. I en aquell context, doncs, en aquell lloc, podien passar més o menys desapercebuts. Aleshores, el propietari d'aquest club, d'aquest Viper Room, era en Johnny Depp. Compte, en Johnny Depp, de mitjans dels 90. Aleshores, era un tio que la seva sola presència en pantalla en aquells moments era garantia de qualitat. I era el tio més guai de l'escena. El local, el Viper Room, barrejava rock, actors, poetes, músics, mala sort i bones històries. Era com el bar Tiki, però sense palmeres, però amb el mateix pacte implícit. A dins, el món exterior no hi compta. Jo vaig estar al Viper Room fa uns anys. Encara existia. Jo no sé si existeix encara, però jo diria que potser sí, potser ha canviat de propietat. En fi, fa uns anys jo vaig estar, encara existia allà al Sunset Boulevard, molt a prop de locals mítics com el Whisky a Go-Go i el Rainbow. Era un lloc molt més petit del que podríem imaginar quan llegim històries sobre ell. Suposo que això, doncs, passa sovint. Jo me l'imaginava més gran. Però encara el Viper Room encara mantenia l'aura, diguem-ho així. Aquell any 1994, a Viper Room no va ser una fugida, va ser ancorar el vaixell. L'Adam Duritz havia viscut durant la seva infantesa i joventut a diferents llocs, i un d'ells, doncs, va ser Baltimore, ciutat a qui li va dedicar un tema molt commovedor, i serà el darrer que posarem del disc August and Everything After. Això és Raining in Baltimore.

Aquella etapa dels Counting Crows entre 1994 i 1995, aquell exili de l'Adam Duritz, es va filtrar a les cançons del que seria el segon disc del grup, de títol Recovering the Satellites. Lletres escrites com notes en un tovalló, pensaments dits a mitja veu, com confessions fetes a la barra. Fer un segon disc és sempre complicat, quan el teu primer disc és tan exageradament bo com va ser aquest August and Everything After. Tots l'hem vist, tens una banda i portes uns anys preparant aquell primer disc, que és el millor de les múltiples maquetes que has fet, que has provat les cançons en directe moltes vegades, i les has polit, saps com millorar-les, i de sobte has de fer una cosa a l'alçada, però ara només uns mesos. Molts han passat per aquí, en segons discos que no van arribar a les expectatives d'aquell primer. Els Spin Doctors, per exemple, una banda dels 90 també, prou oblidada. Els Stone Temple Pilots. No havien d'anar massa lluny en el temps, en aquells anys 90, per trobar exemples de bandes que en el segon disc doncs es van estrellar. I aquest segon disc dels Counting Crows, doncs per sorpresa de molts, no pateix aquesta situació. Ja us dic, du per títol Recovering the Satellites i s'acaba publicant l'any 1996. I el primer que podem advertir d'aquest Recovering the Satellites és una sonoritat més rockera, més elèctrica. Incorporen un altre guitarrista i les guitarres sonen per davant de tot. El productor del disc és en Gil Norton, qui havia treballat amb els Pixies a discos com Doolittle, per exemple. Se'ls va acusar de ser els Counting Crows pretensiosos amb aquest disc, però personalment jo crec que aquest Recovering the Satellites és tan bo o fins i tot millor que el disc de debut. Aquest segon treball dels Counting Crows va tenir una recepció molt més, diguem-ne que ambivalent, que el debut. Comercialment va funcionar bé, va entrar alt a les llistes i també va vendre milions, però la percepció pública va ser de decepció. Molta gent esperava una continuació directa de l'August and Everything After. Cançons càlides, narratives clares, un altre Mr. Jones. En lloc d'això, es van trobar amb un disc molt més fosc i amb tendències de les lletres amb més tensió i una certa paranoia. Estilísticament, ja ho he dit, Recovering the Satellites és més rock, és menys folk, amb guitarres elèctriques més aspres i una producció més rígida. Les lletres de l'Adam Duritz abandonen aquesta observació externa i entren en un terreny més autobiogràfic, potser fins i tot incòmode, parlant de la fama sobtada, de la pèrdua de l'anonimat, de la dissociació, de la pressió d'haver de ser algú. És un disc escrit després de l'èxit, no abans, i això es nota amb un to més de defensa. Angels of the Silences va ser el primer single de Recovering the Satellites i és una declaració d'intencions clara. Els Counting Crows no volien repetir el debut. Com a single va sorprendre, no era immediat ni era amable, però definia perfectament l'estat mental del que seria tot el disc. Segurament els fans de Mr. Jones es van sentir decepcionats, però els fans del rock alternatiu definitivament ho vam rebre amb els braços oberts, com una aproximació amb allò que ens agradava. Jo ho relaciono una miqueta amb el salt cap al guitarreo elèctric que van fer els REM amb el disc Monster després d'haver fet aquell Automatic for the People. Amb el temps, Angels of the Silences s'ha llegit com una de les millors cançons de l'Adam Duritz sobre aquesta temàtica de la identitat, de posar-se una miqueta paranoic, de la supervivència emocional, i bé, sona així de bé.

Als anys 90, a l'Adam Duritz hi veieu que tot gira al voltant seu perquè Counting Crows és Adam Duritz i Adam Duritz és Counting Crows. En definitiva, el cantant va passar en qüestió de mesos a ser un compositor introspectiu del circuit alternatiu a convertir-se en una celebrity reconeixible. L'èxit d'aquest August and Everything After, el primer disc, va situar a Counting Crows al centre del pop-rock nord-americà, però també va convertir Duritz amb les seves rastes, la seva vulnerabilitat pública i també el seu cos amb tendència a engreixar, doncs allunyat dels cànons, doncs el va convertir en un personatge fàcil a jutjar. No només per la música, sinó per amb qui sortia i per com era. Mireu, a mitjan de la dècada, l'Adam Duritz va començar a aparèixer a les revistes del cor arran dels seus romanços amb actrius molt famoses, especialment les dues protagonistes de la sèrie Friends, la Jennifer Aniston i la Courteney Cox. L'Adam Duritz primer va sortir breument amb la Jennifer Aniston, tot just quan Friends acabava de debutar en pantalla als Estats Units el 1994, I bé, encara la sèrie no era el fenomen global que acabaria sent i la Jennifer Aniston no era la grandíssima estrella mundial que acabaria sent, però bé, el propi cantant va confessar que ell mai no havia vist Friends quan va començar a sortir amb la Jennifer Aniston. Però és que poc després, el 1996, va iniciar una relació bastant més llarga amb la Courteney Cox, l'altra protagonista de Friends. Una Courteney Cox que fins i tot va aparèixer al videoclip del tema A Long December. Bé, aquesta relació amb la Courteney Cox principalment el va situar definitivament dins el nucli dur de la cultura de les celebrities de l'època. És important entendre què significava Friends als 90. Era la sèrie central de la televisió nord-americana. Era un producte que definia estil, relacions i fama. I bé, sortir amb una de les seves estrelles doncs implicava entrar en un nivell d'exposició mediàtica que a un músic alternatiu li podia resultar, diguem-ne que complicat. L'Adam Duritz no era tampoc una figura il·lustre, ni era un guapo a l'ús. I per si fos poc, projectava una certa fragilitat i això xocava amb l'imaginari associat doncs a qui podia ser la parella d'una actriu com la Courteney Cox. Les crítiques no van trigar a arribar. Part de la premsa del cor local i part del públic, fins i tot, qüestionaven explícitament com algú gordo, trist i poc glamurós podia ser la parella d'una estrella televisiva considerada com un ideal de bellesa. A mitjans dels 90 aquest tipus de comentaris era habitual i es deia amb lleugeresa. L'Adam Duritz es va convertir així en un exemple clar de com, diguem-ne que com el rock alternatiu xocava amb els valors estètics del mainstream televisiu. Vamos, que el cantant va, diguem-ne que exiliar-se a Hollywood, amb el Viper Room i tot plegat per escapar de ser una figura mediàtica i per les seves relacions sentimentals va acabar al centre de l'exposició mediàtica amb una pirueta de paradoxa que ningú no s'esperava al 1994. Anys després, el mateix Adam Duritz explicaria que ja aquella etapa va ser confusa i emocionalment difícil. No perquè sortís amb actrius famoses, sinó perquè la mirada pública li va imposar doncs, una mena d'identitat que no havia escollit. Als 90, l'Adam Duritz no només va escriure cançons sobre la fama, la va patir com un cos estrany just en el moment en què el que era alternatiu deixava de ser-ho. Sentim ara la cançó amb la que s'obre el disc Recovering the Satellites, una cançó que du per títol Catapult, on Adam Duritz utilitza la idea de la catapulta com una metàfora de sentir-se a punt de sortir disparat sense control, anticipant la inestabilitat que després marcarà molta de la seva obra.

Ara posarem la que podria ser la meva cançó favorita del grup, de títol Have You Seen Me Lately. Potser sí, potser no, però abans hem de tornar a parlar de Mr. Jones. Mireu, quan parlem de Mr. Jones, sovint ens quedem amb el seu, diguem-ne que amb el seu aire despreocupat, amb el fet que és una cançó col·legiable, gairebé optimista. Però si mirem el que explica Adam Duritz, queda clar que no és una fantasia abstracta. Hi havia un Mr. Jones real. Hi havia una conversa real entre músics que encara no eren ningú. Gent jove, amb, doncs això, amb, ja ho he dit abans, amb ressaca emocional, parlant de com seria la vida quan tot anés bé, quan els coneguessin, quan deixessin de passar desapercebuts. La cançó està basada en el Marty Jones, que era l'antic baixista de la banda anterior que tenia l'Adam Duritz, una banda que duia part... nom de Himalayans. I també amb el Kenny Dale Johnson, que va passar a ser bateria de la banda de Chris Isaak, del Silvertone. Bé, la història que s'explica sovint sobre la cançó és que va ser escrita arran d'una nit a San Francisco, quan el Marty i l'Adam van anar a veure el pare del Marty, en David, que era guitarrista de flamenc. Això és una part que s'explica també a la cançó, parlar de com van a veure en un lloc que estan tocant i hi ha una ballarina de flamenc, tot una miqueta lligat amb això. En fi, Mr. Jones és això, és el desig de ser vist. No de ser ric, ni de ser famós amb abstracte, sinó de sentir, bueno, de sentir que importes. La cançó neix, doncs això que us dic, abans de l'èxit, quan la fama encara sembla una idea, bé, una idea potser innocent, sense conseqüències. Quan ser una estrella del rock és només una promesa de que ho arreglarà tot. És el moment en què penses, bé, quan surti el disc, quan triomfem, tot això canviarà. I el gir interessant és que canvia, però no com imaginaves. I aquí és on entra la cançó Have You Seen Me Lately, que funciona gairebé com una resposta involuntària a Mr. Jones. No perquè l'Adam Duritz renegui de la primera cançó de Mr. Jones, sinó perquè ara parla des de l'altra banda. Ja no vol que el vegin tant. Ara pregunta si algú encara sap amb on és i com és. Ja no està assegut imaginant la fama i viu a dins i potser no li agrada tant. Si Mr. Jones és més aviat ingènua, Have You Seen Me Lately és més aviat desconfiada. Si una està plena d'expectatives, l'altra és plena de fissures. La fama hi apareix, doncs, com una força que fragmenta la identitat, que converteix la persona en personatge i que fa que fins i tot et sentis estrany dins la teva pròpia vida. I aquí és on les dues cançons juntes expliquen una història molt poc habitual al pop. Primer desitges exactament allò que després et descol·loca. Mr. Jones no és que sigui mentida, és que és incompleta, i Have You Seen Me Lately no és que sigui amarga, és conseqüent. El que fa l'Adam Duritz és provalent, no corregeix el seu passat, no ridiculitza el desig que tenia de ser famós, simplement admet que la fama no era la resposta i que un cop hi arribes t'has de fer una pregunta nova, molt més incòmoda. D'acord, ja em veuen, però jo on sóc? I això, per un programa de ràdio, és or pur. Dues cançons separades per 3 anys que juntes són un mateix relat, cara A i cara B del mateix Sony. Va, sentim Have You Seen Me Lately.

La darrera cançó, la que tanca Recovering the Satellites, que escoltarem és de fet no la tanca, hi ha una petita cançoneta després al final, però bé, per mi és la més important, diguem-ne. En fi, parlem de Along December. Along December, cançó que va ser publicada com a single a finals de 1996, que és una de les cançons més emblemàtiques del disc. És una cançó que musicalment és continguda, melancòlica, amb una estructura clàssica i una melodia que va avançant a poc a poc. La cançó parla del pas del temps, de finals de l'any, un final d'any difícil, però d'esperar que el futur sigui millor que aquest any. No és optimista en el sentit convencional, però sí esperançada d'una manera potser fràgil, però bé, en l'Adam Duritz no promet res, simplement afirma que creure ara que les coses poden millorar ja és en si mateix, doncs, una forma de resistència. Apropiar Adam Duritz la va arribar a qualificar fins i tot com una mena de cançó de Nadal. El videoclip, que ja us he dit abans, protagonitza la Courtney Cox, doncs evidentment va tenir un paper clau amb la difusió del single. El fet de que la Courtney Cox fos, doncs, una gran estrella de Friends va portar el grup amb un públic televisiu més ampli, però també va reforçar la lectura de l'Adam Duritz com una figura del ecosistema de les celebrities, cosa que ell vivia amb ambivalència. De fet, bueno, hi ha referències vetllades però constants a la seva relació sentimental durant tot el disc. Les conseqüències més importants. Along December es va convertir en el gran pont emocional entre el públic del primer disc i el to més fosc del segon. Segurament és una de les poques cançons que podia encaixar perfectament a l'August and Everything After. Amb els anys, la cançó ha superat el context del disc i potser sí s'ha convertit en una mena d'himne del període nadalenc, no de campanetes i nens nascuts, però sí una peça que reapareix cada cop que algú necessita creure, encara que sigui amb prudència, que el futur pot ser una mica millor que no pas el present.

Al final la cosa va de vendes. August and Everything After, el debut de 1993, va ser un èxit massiu, segurament inesperat. Ja us ho he comentat abans, va arribar a 7 vegades platí als Estats Units i va vendre a prop de 10 milions de còpies arreu del món, 7 d'elles als Estats Units. Era un debut omnipresent, amb singles de constant rotació a la ràdio i una connexió doncs, molt ampla amb el públic. El Recovering the Satellites, el seu segon disc de 1996, en canvi, tot i debutar bé a les llistes, va tenir vendes clarament inferiors. Aproximadament 2 milions de còpies als Estats Units i uns 4-5 milions arreu del món. No podem dir pas que no funcionés

bé comercialment, però no va sostenir el mateix impuls ni la mateixa presència cultural. Evidentment, vendre 2 milions de còpies no és gens dolent. Segurament, però, col·locava el grup en una posició molt més realista pel que veritablement eren. El pelotazo del primer disc no era real. A finals de la dècada dels 90 ens trobem amb el tercer disc d'estudi de Counting Crows, disc que duia per títol This Desert Life, publicat el 1999 i sovint s'entén com el disc de reajustament, doncs, després del xoc emocional dels dos primers. Després del debut expansiu de August and Everything After i del to fosc i defensiu de Recovering the Satellites, aquest This Desert Life mostra un Adam Duritz més calmat però no menys introspectiu. Musicalment té una producció més oberta i un ús més clar del pop-rock d'adult que definiria bona part del so de finals als 90. En definitiva, no us enganyaré, havien perdut l'espurna. No dic que sigui un mal disc, però és una mica sobri, fins i tot avorridot per moments, i que, bé, potser, només potser, podia ser una miqueta millor. Tot fa una certa sensació de cansament i de veure com reajustar-se al canvi de dècada i als canvis amb la música. Definitivament, el rock o el pop rock de 1999 era molt diferent dels de principis de dècada. El tema Hanging Around va ser el primer single de This Desert Life i mostra una cara bastant diferent dels Counting Crows respecte als seus moments més foscos. La cançó és ràpida, és irònica, és molt més lleugera que bona part del material anterior del grup. Musicalment s'apropa fins i tot al power pop, potser, i al rock alternatiu, però sobretot més radiable de finals dels 90. És una peça pensada clarament per funcionar com a single i, de fet, va tenir força rotació a la ràdio nord-americana. Segurament per això va ser triada com a primer single. Potser explorar una mica aquest camí podria haver estat interessant i el van recuperar en algun moment, però la tendència general no era aquesta. Amb el temps, Hanging Around s'ha convertit en una peça molt habitual als directes del grup, precisament perquè connecta bé amb el públic i equilibra el repertori més introspectiu. Però ja us dic, em sembla una baixada en general de tot el disc. Però bé, encara té bons moments, eh? No dic que sigui un mal disc, dic que no era comparable amb el seu material anterior. Va, anem a sentir aquest Hanging Around.

El grup va tenir una actuació rellevant a l'edició de 1999 del Festival de Woodstock, que al final seria reconeguda pels seus greus problemes de violència i caos amb el públic, però que això no hauria de tapar que també va tenir concerts molt interessants. En fi, els Counting Crows encara tenien certa tirada a nivell popular, vull dir. El disc, aquest This Is Our Life, va ser coproduït pel David Lowery, que és una figura molt important en el rock alternatiu dels 80 i també dels 90, amb grups com Camper Van Beethoven o com Cracker. Que jo digui que el disc baixa clarament el nivell no vol dir, doncs, això, que encara no tingués tirada com a grup i com a producció musical. Les vendes, de fet, van ser força comparables amb les de Recovering the Satellites, sent aquest un disc molt millor, al meu parer. L'Adam Dyrich ha explicat diverses vegades que ell va deixar les drogues a mitjans dels anys 90, aproximadament després de l'esclat inicial de la fama dels Counting Crows, entre 1994 i 1996, coincidint, doncs, amb l'etapa posterior del August and Everything After, i tot va ser molt relacionat amb la seva salut mental. Ell, i aleshores encara no se sabia, no ho tenia molt clar, però ell patia, i pateix, un trastorn dissociatiu i episodis depressius diagnosticats. Sempre ha dit que les drogues empitjoraven la dissociació i el feien sentir més desconnectat de si mateix, i aquesta condició, aquesta malaltia, serà molt important pel futur del grup. Va, per tancar amb aquest disc, amb aquest This Is Our Life, punxarem la que seria la meva cançó favorita de l'LP, cançó que no va ser mai single, ni falta que feia. Això és All My Friends.

I ara ve la cara més, més trista de la història. A principis dels anys 2000, Adam Duritz va passar pel moment més delicat de la seva salut mental. I això va tenir, evidentment, conseqüències visibles, tant personalment com amb l'activitat dels Counting Crows. Com us he dit abans, ell pateix des de jove un trastorn dissociatiu, però ell mateix va explicat que pels vols dels anys entre 2000 i 2002 la seva situació es va agreujar. La combinació de la fama sostinguda durant gairebé una dècada de gires constants i de pressió creativa va fer que entrés en un estat en què se sentia cada cop més desconnectat de la realitat i de les persones. Ho ha descrit com viure amb la sensació que el món és una projecció, com si no fos del tot real. Cap al 2002, Counting Crows van cancel·lar i ajornar gires i l'activitat del grup es va alentir notablement. Oficialment es van mencionar problemes físics, però el mateix Adam Duritz ha reconegut que el factor clau era la seva incapacitat emocional per sostenir el ritme del grup en aquell moment. A diferència del que havia passat als anys 90, a inicis dels 2000, Adam Duritz comença a posar nom públicament a la seva malaltia i a acceptar que no es tractava d'un bloqueig creatiu, sinó d'un problema de salut. Aquest procés no és ràpid ni lineal, però estableix les bases per una relació més controlada amb la feina i amb les gires els anys següents. I en aquest context, a 2002, el grup publica el disc Hard Candy, que és probablement el disc on la malaltia de l'Adam Duritz influeix de manera més directa i visible, tant en el to com en l'estructura i el contingut emocional. La seva condició no només retarda el disc, sinó que el condiciona doncs, creativament. Aquest Hard Candy és menys narratiu, és menys expansiu i, sobretot, és molt més dispers que els treballs anteriors. El primer single és American Girls, que fa tuf a mirar de repetir el que van fer en Hanging Around. American Girls és una cançó, un altre cop, quasi power pop, molt radiable, fins i tot lluminosa, però que no reflectia el to del disc.

Paradoxalment, el disc va contenir un altre tema que va tenir molta popularitat, parlo de Big Yellow Taxi, que és una de les peces més conegudes, també més lleugeres, de Counting Crows, potser de les més reveladores del seu encaix amb el pop de finals dels 90. En realitat es tracta d'una versió, és una versió d'una cançó de la Joni Mitchell que va composar el 1970 i el grup la va publicar el 2002 com a un single d'aquest Hard Candy, però sobretot va ser impulsada pel seu ús a la banda sonora i crèdits finals de la pel·lícula Shrek. L'incorporació de la cantant Vanessa Carlton als cors de la cançó i afegeix un to encara més, segurament la paraula seria accessible, gairebé bé assolellat, que contrasta amb una part del material més introspectiu del grup. Ja veiem que aquí ara ens trobem amb un grup que combina moments d'introspecció i de foscor, potser amb moments doncs, com molt més pop per les FMs. A nivell de recepció, però, va ser un èxit comercial important, però potser era una concessió excessiva al mainstream, especialment venint doncs això d'un grup associat al que es deia a la introspecció i a la vulnerabilitat emocional. I si aquesta Big Yellow Taxi sonava massa, doncs això, massa mainstream, el següent moviment, també relacionat amb el cinema, encara ho va ser més. Si Big Yellow Taxi tancava la pel·lícula Shrek, Accidentally in Love és una de les cançons més lluminoses i accessibles de Counting Crows, publicada el 2004 com a la cançó principal de la pel·lícula Shrek 2. A diferència del to sovint melancòlic i introspectiu que caracteritzava sempre la producció de l'Adam Duritz, aquesta cançó, aquesta Accidentally in Love, abraça una alegria directa, gairebé impetuosa, i què us puc dir? A mi no m'agrada gens. La idea central de la cançó és l'enamorament inesperat, aquella sensació de que arriba sense avís i trenca qualsevol pla previ. Accidentally in Love també té un punt d'un estat emocional molt, molt propi dels Counting Crows, però també, ja us dic, a mi em sembla impostat. Però sobretot, Accidentally in Love també és recordada per la seva candidatura als Premis Oscars. La cançó va ser nominada a l'Oscar a millor cançó original de l'any 2005, gràcies doncs, això, a la inclusió a la banda sonora de Shrek 2. Aquesta nominació va situar Counting Crows, i l'Adam Duritz en particular, en un terreny poc habitual per una banda associada sobretot al rock alternatiu dels 90. La candidatura tenia un valor simbòlic important, clar. Reconeixia la capacitat del grup per escriure una cançó immediatament connectada amb el gran públic. Tot i l'impacte de la cançó, no va guanyar. Aquell any el premi va anar cap a la cançó A l'Otro Lado del Río, del Jorge Drexler, però amb el temps la nominació s'ha vist gairebé com un premi en si mateixa. Malgrat tot, a partir d'aquí, la producció del grup baixa en freqüència i també en qualitat, o dit d'una altra manera, després de dos discos fluixets. Personalment ja em vaig perdre interès en el grup. Trigarien 6 anys a treure un LP nou de títol Saturday Nights and Sunday Mornings 2008. Encara tenia alguna peça interessant, però ja us dic, amb el temps van tornar a una certa activitat amb gires menys enfocades a la nostàlgia, almenys per part del grup. S'hauria de veure si també va al públic, però ja us dic, són molt lluny del que eren. De tota manera, tancarem amb un dels darrers moments interessants dels Counting Crows. És el seu disc de 2008, la peça que l'obre, això és 1492.

0: I amb aquest, diguem-ne, que darrer moment interessant dels Counting Crows plegarem per avui en un vespre en el que hem recordat un dels grups més interessants del rock dels anys 90 i que visiten algun festival de la Península Ibèrica aquest estiu per si teniu curiositat per saber com sonen avui dia en directe.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar-nos la tarda de divendres amb tots vosaltres. Aquest programa, ja sabeu, us pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet o a la plataforma de podcast iVox. Ara sí, arriba l'hora de tancar la persiana i tancar el bartic. I salutacions a qui us parla, Carlos Molina i de Sergio Guardeño, al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, admirables amigues i admirables amics, gent de bé a la qual agraïm profundament la vostra atenció, que esperem es mantingui durant les dues pròximes hores per fer-nos companyia en una nova singladura sonora per territoris de més enllà. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada, portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Gent de bé, que us conduirem en aquesta ocasió principalment per sons amb aromes asiàtics, tot i que no exclusivament. En el punt de partida gaudirem des de Nova York amb un projecte que remena sons de l'Orient Mitjà i altres contrades del Mediterrani Oriental. Seguidament anirem al Regne Unit amb la música d'un talent nascut a Kènia que remena amb mestria el Bhangra Punjabi. A la secció eclèctica, altres tres propostes de nivell super. Des de França, el nou disc en mode orquestral d'un virtuós de lut d'origen algerià. De nou, des de França, la música d'un trio que transita, d'un quartet, perdó, que transita per diverses geografies tradicionals. I des dels Països Baixos, el nou disc dels grans veterans autòctons dels sons Klezmer. Per concloure l'edició de Més Enllà número 920, anirem a Suïssa i xalarem en mode ancestral amb el treball d'un gran talent del rubab afganès. Som-hi, doncs, amb la presentació de Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express, formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aura lliure. La seva música és plena d'una energia que combina instruments antics i moderns. Totes són cançons originals, però els ritmes i les línies melòdiques poden, en un moment, evocar tradicions turques, gregues o armènies, i després, amb la mateixa naturalitat, fer referència a la música folk àrab, mizrahi o sefardita, o fer discrets gestos al jazz, al flamenc o al rock.

Sababa, vet aquí el segon treball discogràfic dels estatunidencs Baklava Express, del qual acabem d'escoltar tres perles sense pausa, la que dona títol al disc, White Chase, Hope Chase i Heard in the Wind. Editat el passat 17 d'abril, Sababa ha estat autoproduït per la banda de Brooklyn, on trobem en aquesta ocasió Josh Kay, virtuós de lut, compositor i fundador del projecte, acompanyat per Deixi Castro al violí, Eren Erdogan al ney, Lefteris Burnias al clarinet, James Labrous a la guitarra, James Robbins al baix i Jeremy Smith a la percussió. Com comentàvem abans i com heu pogut comprovar amb l'audició de les tres primeres peces del disc que us hem mostrat ja, les inspiracions de Baklava Express les trobem bàsicament en el Mediterrani Oriental i en l'Orient Mitjà, fons de ritmes i melodies captivadores que el grup novaiorquès reinventa i reprodueix a la seva manera, incloent instrumentacions contemporànies que fan les seves composicions assequibles a públics més amplis i eclèctics que els amants estrictes dels sons folklòrics. La joventut dels membres de Baklava Express, que en cap cas es defineixen com a banda de sons tradicionals, es fa aparèixer també en l'energia que transmeten les cançons, fresques i engrescadores, com ara les tres que escoltarem a continuació, A Very Narrow Bridge, Adieu Henry i Salt and Paprika.

Seguim endavant en la nostra edició de Messenger número 920 amb una altra proposta que ens condueix cap a l'Orient. Aquesta gestada en terres britàniques i centrada en els sons del Punjab indi, amb la música Bhangra com a principal protagonista. Desi, The Soul of Punjab, Kuljit Bhangra, nascut al 1959 en el si d'una família d'arrels punjabines a Nairobi, la capital de Kenya, i resident al Regne Unit, ha editat aquest àlbum en el qual exerceix com a productor, compositor, director i virtuós de la tabla, la percussió hindú més internacional. Per a la realització de l'àlbum, el bregat i talentós músic britànic ha comptat amb un bon grapat d'artistes, també residents en el Regne Unit, que representen el bo i millor dels sons tradicionals Bhangra del país europeu, i són Hira Group, Premi Johal, Priti Kaur, Papi Singh Kenya, Mohinder Kaur Bhangra, Abhirasha, Harbir Kaur i Sonia Panesar. Músics i lletristes també experimentats que donen forma a la idea inicial de Kuljit Bhangra de restaurar i actualitzar el so dels anys daurats del Bhangra britànic, cap allà als anys 80 del segle passat. Anem amb les quatre primeres i sensacionals peces i després us continuem explicant.

Desi, The Soul of Punjab, una obra discogràfica gestada i dirigida pel músic i productor d'ancestres punjabins, Kuljit Bamra. L'acabem d'escoltar quatre peces sensacionals amb el so del Bhangra com a protagonista. Sab No Te War de Dem amb Hera Group, Deor de Villa de Witch amb Priti Kaur, Iksundar Samna Pritanda amb Mohinder Kaur Bamra i Laun Kara de B amb la mateixa intèrpret. Kuljit Bamra, quan només tenia 2 anys amb la seva família, va emigrar amb la seva família des de Nairobi fins a la localitat anglesa de Southall, on resideix des d'aleshores. Un any abans va contreure poliomielitis, greu malaltia que li va malmetre una cama. Aquesta discapacitat va fer que, quan va començar a tocar la tabla pel seu compte, amb només 6 anys, en lloc de fer-ho assegut al terra, la postura clàssica, va aprendre a fer-ho assegut en una banqueta. Això, però, no va ser una limitació per a Kuljit, qui, malgrat haver-se dedicat professionalment a l'enginyeria civil, no ha deixat mai de banda la seva passió per la música, més concretament pels sons tradicionals del Punjab Indi, la terra dels seus ancestres. Gaudirem durant uns minuts més del disc Desi, The Souls of Punjab, de Kuljit Bamra i els seus col·laboradors en aquesta obra, tot escoltant 3 fabuloses peces més. Bé, Jogi Mundran, Walia i Beya Samne, de nou amb la veu de Mohinder Kaur Bamra, i Oishaina amb la de Priti Kaur.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció Tot Terreny, a la qual tenim avui, un cop més, tres novetats discogràfiques ben variades i de qualitat incontestable. Amb la primera ens mantindrem encara en Terres de l'Orient, on tornarem amb la secció final del programa, avui dedicada als sons ancestrals. Tenim entre mans el disc L'Odissé de Nur, nova i singular obra del gran compositor i virtuós de lut Lakhdar Hanoum i la seva banda, artista d'origen algerià, resident a la ciutat francesa de Toulouse, que en aquesta ocasió, partint del seu clàssic repertori de sons tradicionals vinculats amb la llegendària Ruta de la Seda, nodreix les seves composicions amb l'aportació de l'Orquestra de Cambra de Toulouse. Així doncs, com és habitual en les obres de Lakhdar Hanoum Ensemble, els que ja hem escoltat en ocasions anteriors en aquest espai radiofònic, ens trobem a l'Odissé de Nur, novament, amb un viatge mític entre el Mediterrani i l'Extrem Orient, però en aquesta oportunitat amb la confluència dels sons d'inspiració tradicional amb els de la música clàssica occidental, fet que dona aquest caire de singularitat a l'obra. N'escoltarem tres peces formidables sense interrupcions, Amaru, Enti Nur i L'Epopée de Gilgamesh.

Anem amb la segona proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui. Ens quedarem encara a França per gaudir amb el disc Rivage, una obra del quartet paritari Julic, formació que fa honor al títol de la secció que ara ens ocupa, amb un repertori que podríem anomenar camaleònic, on el viatge sonor i també lingüístic ens porta des de Bulgària fins a Pèrsia, des d'Itàlia a territoris criolls o des de Turquia a Occitània. Julic, doncs, mostrant en el seu nou àlbum aquesta versatilitat i aquest amor pels sons tradicionals de contrades ben diverses, i demostren que avui en dia, sota el segell de la música folk contemporània, hi caben moltes coses que, en el seu cas, venen lligades per un fil conductor on les veus femenines i les traces jazzístiques són elements fonamentals. Si no anem errat, són ja més de 15 anys els que porten els francesos Julic escampant pel món el seu art indiscutible. I Rivage, l'àlbum que tenim entre mans, seria ja el 6è de la formació. Durant tots aquests anys, són moltes les cultures musicals que Julic han plasmat a les seves brillants composicions. I per avui n'hem escollit un parell de peces ben xules i representatives del tarannà del quartet, Fil Arne i Bacino di Libertà.

Abans de passar al nostre espai dels sons més atàvics, ens retrobarem amb una de les formacions de música klezmer contemporània més vergades i reconegudes arreu del planeta. Diàspora és el títol del nou treball discogràfic dels ja legendaris Amsterdam Klezmer Band, el talentós septet neerlandès que compleix enguany les 3 dècades d'aventures musicals, sempre, com el nom de la formació indica, amb claredat, amb el seu klezmer com a indiscutible protagonista del seu repertori. Clàssics i al mateix temps innovadors, Amsterdam Klezmer Band combinen a Diàspora, com han fet en els 19 àlbums que han editat des de la seva fundació l'any 1996, peces tradicionals klezmer i jiddisch, amb composicions pròpies que incorporen traces contemporànies, principalment jazzístiques, gènere que s'adapta a molts altres i que, pel tipus d'instrumentació, ho fa amb molta facilitat amb el folklore dels jueus del centre i el nord del continent europeu. Us deixem una estoneta i sense interrupcions amb 3 magnífiques composicions de Diàspora, el nou disc de l'experta formació neerlandesa Amsterdam Klezmer Band. Seva, Esmo Smitten Rebe i Un Certo Irel.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Tornem amb la secció final d'aquesta edició de Més enllà número 920 al continent asiàtic. En aquesta ocasió a l'Afganistan, de la mà del projecte Sarevan, del músic suís Mathieu Clavel, un gran virtuós del rubab, instrument tradicional de la família del llaüt que forma part indivisible dels sons tradicionals de diverses contrades de l'Àsia Central i que ja ha captivat, com hem comprovat en diverses ocasions, a músics d'arreu del món. Echoes in the Wave és el títol del disc formidable que tenim entre mans, Òpera Prima de Sarevan, proposta de sons ancestrals amb la qual Mathieu Clavel fa palesa la seva passió pel folklore de la Ruta de la Seda, especialment pel de l'Afganistan. Tot plegat va començar l'any 2024 quan van fer un encàrrec a Clavel per composar música per a un documental, una feina que el va engrescar i que va anar finalment molt més enllà de l'encàrrec inicial per donar vida a aquest Echoes in the Wave. Ja estat a nivell creatiu al sud de França i enregistrat entre Suïssa i Istanbul per facilitar les aportacions de músics col·laboradors residents en un i altre lloc. Us deixem fins al final del programa en quatre delícies del disc Echoes in the Wave de Sarevan, Dar Agos Emaui, Subodam 3 Mogoli, Durkheim Anzil i, si queda temps, està Da Estergo. Som a la vostra disposició a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

la R, sóc la família. M'he confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cara d'or. Per paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida. Una hook és bonica,

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Escoltes, Icar.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labor.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat.

0: nou Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
2: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio. Sin que...